Sóc el cec, lluc d'enlloc, llum de llamp, visc el bosc. Sóc i suc, fan amb foc, si tinc set, bec el bac. Sol de sal, set del sud, mar que mor, nau de neu. Mut el mot, sard dels sors, tiro en tots, déus als dalts. Mentre el món gira, jo d'un tall d'on, mort a mar,

Amics amb mocs, cerco el circ, nens i nans, ploro pla, peco poc. Vull el vell cor de carn, cal un cul que ho s'encaix. Vals que vol ballar

0: Pobre home, el cel sigui.
1: Radio Arerts, a Canet, 95.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
3: A Casa Fabra, 95.

0: Radio Arrels, a Perpinyà, 95.
1: Al capcí, escuteu Radio Arrels 95.6.

diuen els qui es contradiuen molt sovint d'improvís. Em plau la gent que oscil·la, que constantment vacil·la, que no s'instal·la enlloc, confosa pel que passa i en part pensa que

Temàtics semblaven els llunàtics, els qui són com penells. Aquells que amb la cadena, per no fer massa pena, fan so de cascabells. Aquells que són capaços de dur el pes en braços del seu propi revés. Per no dir amb recança, salveu-nos de mancança i guardeu-vos l'accés. M'agrada la seva...

Au, qui es balanceja com aquell que passeja l'estiu per Dijous Sant. Els qui es fan rebotre i que voldríem fotre el camp de tant en tant. Que els diguin que la vida no respon quan la

0: Temperatures d'avui són més baixes qu'ahir. Les mínimes de la nit són de 22 graus a Perpinyà i a Ceret, 18 a Prats de Molló, 21 a Prada i 12 a Montlluís i a la Tor de Querol. Avui les temperatures són de 7 graus més elevades que la normal. Les màximes d'aquesta tarda seran de 30 graus al Rosselló, 31 al Vallespí i al Conflent, 23 al Capcí i 26 a Cerdanya. L'índice UV serà de 9 sobre tot el territori. Les temperatures quedaran altes a la nit, sobretot a Perpinyà amb 20 graus, 19 a Ceret i a Prada i 17 a Prats de Molló.
1: Radio Arrels, a Codalet, 95.5.
2: Una hora 100% en català.
3: Radio Arrels,

0: renovació de la cançó protesta el nou himne lletgista que diu i fa.
1: I després d'aquests quatre temes ens anem a publicitat. No se'n vagin, tornem a seguir.

0: avui en dia de Clint Eastwood mirant el gran canyón del Colorado.
1: No volem ser el que no sem, però tampoc no volem dir exactament el que diem. Per sort sovint no diem res. Massa ocupats a voler ser, tot descuidant que sense dir ningú no sap si és que sem, ningú no sap.

Podem ser, però això a cops voldríem dir que no estem sols, però no gosem perquè creiem que tothom sap el que ja sem. I és així com sense ser ni més ni menys del que serem. Somiem de dir i que ens sentin, somiem de ser per molt temps el que volem.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcir i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: L'associació Ludopia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
3: Qui perd la llengua, perd la identitat. Si jugueu al Scrabble, sabeu que el joc accepta els noms comuns, els adjectius, els adverbis i totes les formes de verbs, fins i tot conjugats. Més, s'accepten pas els noms propis, aquells que tenen una inicial en majúscula i que designen una persona cèlebre, un lloc geogràfic, com un país o una ciutat, o una marca comercial. Espieu si és estrany. La nostra llengua nos reserva calques sorpreses. La paraula Catalunya no s'accepta. I, en canvi, s'acceptarà Espanya, Romania, Panamà, Alemanya. És perquè tenen un altre sentit. Espanya ve del verb espanyar, trencar el pany de la porta. Romania és l'imperfet del verb romandre. Panamà és el nom del país, ve també d'un barret tradicional. I Alemanya, i bé, és el mot que designa la dona que viu a Alemanya, com qui diria catalana, i bé, se diu Alemanya. Se cal pas refiar de la primera impressió.
2: La Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludopia.
4: Radio Arrels, el volum 88.2.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Són les 7. L'informatiu. A Ràdio Arrels.

0: més compra fora de l'Estat després de la Mosela. Segons aquest estudi, la meitat dels nord-catalans travessen sovint la frontera per comprar i gairebé un 80% hi va com a mínim un cop l'any. I un incendi va cremar 5 hectàrees vegetals a la comuna de Trullars. L'incendi es va originar al marge de l'A9 i va obligar a mobilitzar 150 bombers i a tallar la carretera que va de Perpinyà cap al Voló durant diverses hores. Obrim ara la plana cultural perquè la Vila del Soler, en partenariat amb les associacions Culturantet i Ballet Joventut, ha organitzat una exposició de ceràmiques que pertanyen al col·leccionista Michel Gaguet. La mostra, oberta al públic el 27 de maig, i serà present fins al 4 de juny a la Sala Martin Vives. Marie-Thérèse Forcada és membre de l'associació Culturantet.
1: Aquesta exposició l'hem feta aquí a Martin Vives gràcies a Michel Gaguet, que ens ha posat a disposició tota la seva col·lecció personal de ceràmiques de diversos artistes com Conrad Paris, Eric Chambon, Furazola, Poussine i tant d'altres, que han fet diverses obres que representa alguns plats, algunes escultures, algunes escenes de les vendímies i totes que són que presenten la cultura catalana.
0: I el Museu Nacional d'Art de Catalunya acull fins al 29 de juny una exposició sobre el mestre de Cabestany, un dels escultors més destacats del romànic català. Tot i que encara hi ha moltes incògnites sobre aquest artista vinculat amb el monestir de Sant Pere de Rodes, durant la preparació de l'exposició s'han trobat noves obres de l'escultor. Manuel Castiñeiras és comissari de l'exposició.
2: Al voltant de la preparació de l'exposició, penseu que portem més de 2 anys preparant l'exposició, han sortit moltes peces noves. Peces que estaven a cases al voltant del monestir o fins i tot peces que la gent no sabia ni que era Cabestany, això. I això ha estat un procés una mica lent, però una gran satisfacció.
0: En esports, l'USAP juga demà el seu darrer partit a casa contra el Castres. Els de Castres ocupen, igual que l'USAP, la part baixa de la classificació a la 11a plaça. Informa Laura Costa.
3: Castres Olympic ocupa actualment l'11a plaça de la classificació, just per davant de la zona més perillosa. Per l'USAP aquest partit no canviarà res a la classificació. Els catalans són massa lluny de la 12a plaça i acabaran la temporada en 13a posició. Serà l'access match qui decidirà el futur del club, continua al top 14 o baixa a Pro D2. Aquest darrer partit a Aimé Giral tindrà un baló simbòlic. Serà l'ocasió de retrobar els aficionats abans del duel més important de la temporada. Per la seva banda, el Castres Olympic també buscarà una victòria per assegurar la seva posició i evitar acostar-se encara més a l'USAP. L'USAP aprofitarà l'ocasió per presentar la seva primera estrella, Fair Play for Planet, un reconeixement que destaca el compromís mediambiental del club. Una altra novetat d'aquest darrer partit a casa, els alumnes del Col·legi Pons de Perpinyà participaran a l'himne català Cantem Més Fort abans del partit, acompanyats del cantant habitual Hugo Di Francesco. I pel que fa a la pròxima temporada, l'USAP continua buscant activament un número 10, encara sense saber si jugarà al top 14 o a Pro D2. USAP Castres Olympic aquest dissabte a les 4:30.
0: I per acabar aquest informatiu, la previsió del temps.
4: Som el divendres 29 de maig. Bon dia. Les temperatures d'avui són més baixes que ahir. Les mínimes de la nit són de 22 graus a Perpinyà i a Serret, 18 a Prats de Molló, 21 a Prada i 12 a Montlluís i a la Tor de Querol. Avui les temperatures són de 7 graus més elevades que la normal. Les màximes d'aquesta tarda seran de 30 graus al Rosselló, 31 al Vallespí i al Conflent, 23 al Capcí i 26 a Cerdanya.

0: D'ici UB serà de 9 sobre tot el territori. Les temperatures quedaran altes a la nit, sobretot a Perpinyà amb 20 graus, 19 a Serret i a Prada i 17 a Prats de Molló.
1: Ràdio Arrels, a Bages, 95.
2: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
3: Escolteu Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
2: Cultura a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
5: El mestre de Gavestany és un dels artistes més internacionals i emblemàtics del romànic català i el Museu Nacional d'Art de Catalunya a Barcelona li ha dedicat una exposició. A aquesta hora podem saludar el seu comissari, el Manuel Castiñeiras. Bon dia.
6: Bon dia.
5: Primer de tot, explica'ns una mica qui va ser aquest mestre de Gavestany.
6: Bueno, tant de bo ho sapigués. A veure, com sabeu, és un dels grans enigmes i una de les figures més fascinants de l'escultura romànica del segle XII. En realitat, el mestre de Gavestany no ha signat cap obra, no tenim cap document sobre ell, però té un estil tan particular, té un estil tan, diguem-ne, genuí, que qualsevol persona que vegi una obra del mestre de Gavestany no s'oblida mai. Aleshores, la cosa enigmàtica és que s'han trobat obres d'aquest mestre des de Toscana fins a l'Empordà, passant, evidentment, pel Rosselló i per Occitània. I aquesta és la cosa més fascinant, com un home, un escultor, al segle XII, ha tingut aquesta trajectòria tan ampla que va des de la Toscana fins a la Catalunya Nord.
5: I, de fet, se li diu mestre de Gavestany, però no tenim cap referència ni cap idea que realment nasqués al vilatge de Gavestany, no?
6: Exactament. En realitat, el nom de mestre de Gavestany neix a l'any 1944, quan un historiador català, que es deia Josep Budiol, que estava fent una feina per al Metropolitan Museum de Nova York i havia de fer l'informe sobre una peça que volien comprar, es va donar que un timpà que ve de Navarra, que es diu el timpà de Rondo, que ara està a Nova York, i el timpà de Gavestany, que està, com sabeu, a Gavestany i s'havia trobat uns anys abans, eren molt semblants. Aleshores, intenta, d'alguna forma, donar nom a aquest mestre que havia fet aquestes dues peces.
5: I una mica, doncs, se l'apropia també, que ja està bé, també.
6: Gavestany ha tingut molta sort, perquè té el nom de mestre de Gavestany, es podia dir mestre de Sant Pere de Rodes, o mestre de Sant Àntimo, o mestre de Sant Hilaire d'O.
5: Però mira, ha caigut a Gavestany. Deies que, clar, és un gran desconegut, realment, aquest mestre de Gavestany, però sí que és fàcil d'identificar, diguem, aquestes, les seves obres. Com és que són tan diferents de les dels altres o tan identificables?
6: La primera cosa és que ell tria molt el material i el material que més l'agrada és el marbre. No tenim molt sovint escultors treballant en marbre. Ara, quan hem fet l'exposició, a més, hem pogut analitzar les pedres i ara sabem que, per exemple, va fer servir marbre de Carrara, però de peces reaprofitades de l'època romana, i també marbre de Proconès, que és una illa que està a prop d'Istanbul. i que evidentment és material que el va reaprofitar de les ruïnes. Aquesta és la primera característica, no? Tria marbre. Després la segona és que és un artista molt expressionista, en el qual trobem a vegades aquests ulls i aquestes mans enormes, que és una mena d'expressió, diguem, de relacionada amb l'escena. I la tercera cosa, que és una cosa que no es pot discutir perquè tothom l'ha reconegut, és que és un mestre que s'inspira directament al repertori dels sarcòfags antics i paleocristians, fent servir tècniques de l'edat tardoromana.
5: D'aquest mestre de Cabestany heu fet una exposició al Museu Nacional d'Art de Catalunya de Barcelona, que estarà oberta fins al 29 de juny. I, de fet, en aquesta exposició, Manuel Castiñeres, teniu obres inèdites, no?, d'aquest artista.
6: Aquesta és la cosa més important que aporta l'exposició i és que al voltant de la preparació de l'exposició, penseu que portem més de 2 anys preparant l'exposició, han sortit moltes peces noves. Peces que estaven a cases al voltant del monestir o fins i tot peces que la gent no sabia ni que era Cabestany, això. I això ha estat un procés una mica lent, però una gran satisfacció, perquè podem presentar diverses peces que ens ajuden a completar parts de la portada. La més important va aparèixer uns dies abans de l'exposició i és un tros de relleu amb 2 figures, amb uns plecs que realment és com la bessona del timpà de Cabestany.
5: Doncs mira, hem trobat aquí un... I sabem a on era o d'on venia aquesta bessona del timpà de Cabestany?
6: Clarament Sant Pere de Rodes. O sigui, tot aquest material ve de la portada de Sant Pere de Rodes. Has de pensar que la portada de Sant Pere de Rodes feia 10 metres per 6 amb 25. Oh. I tot això has de pensar, bueno, evidentment, havia la part, diguem, d'ingrés, no? Però has de pensar en una gran quantitat de material esculpit, no? Del qual ens ha arribat molt poca cosa.
5: Clar, aquesta portalada es va perdre com al segle XIX, no?
6: Sí, és una història molt trista. És una història molt trista perquè els monjos abandonen el monestir a finals del segle XVIII perquè diuen que ja no poden viure allí, que era un lloc perillós, que era un lloc aïllat. Clar, la muntanya, que és una meravella, com segurament tu coneixes, allà damunt del mar... Clar, havia quedat fora, diguem, dels grans centres de desenvolupament, no? Havia canviat la societat. Aleshores, ells van decidir baixar el que deien els a la plana, que és allà on està Vila-sacra i després Figueres. I el monestir queda abandonat i això comporta, en una primera fase, una cosa que també ha passat a la Revolució Francesa, que és una mica el vandalisme o la venjança antifeudal, no? Uh-huh. El monestir havia estat com un símbol del poder feudal i segurament la portada va patir algun d'aquest vandalisme. Però, més enllà d'això, ara sabem també que en el 1832 es va fer una bastida, es van contractar a 2 paletes, i la idea d'aquesta bastida era el desmuntatge dels marbres de la portada. Això va ser denunciat pel monestir, però ja massa tard, perquè ja s'havia produït el desmuntatge.
5: Però això se sap qui ho va pagar, això?
6: No tenim res. Sí?
5: O sigui, se sap qui ho va pagar, aquest desmuntatge d'aquesta portada?
6: Sí, Narcís Casademont, que era un hisendat de Port de la Selva.
5: D'acord. I era per comerciar després, o...?
6: No, és molt interessant perquè aquesta primera fase de destrucció no és una fase ni de col·leccionistes ni amb la idea d'agafar-se les peces i vendre. Aquesta primera fase de destrucció comporta, a vegades, simplement destruir per destruir. La segona, aprofitar material, que és el que vam fer, i repartir-lo per diverses cases. No crec que sigui la idea... com després passarà de vendre en el col·leccionisme. Aquesta idea és posterior. A finals del segle XIX sí que ja comencen aquestes peces a tindre un valor al mercat de l'art. Però en aquest moment no crec que hagi estat fet per aquesta idea de vendre. Una mica com ha passat a Saint-Denis i a Cluny, no? Que han destruït el monestir, s'ha repartit per les cases, però no havia en un primer moment una idea de vendre.
5: Doncs, per sort, van quedar amb diverses coses, encara que fossin repartides, i s'ha pogut anar agrupant tot el que es té fins ara en aquesta exposició sobre el mestre de Cabestany que acull el Museu Nacional d'Art de Catalunya a Barcelona, això és a la muntanya de Montjuïc, i que l'acull fins al 29 de juny. Hem estat parlant amb el comissari de l'exposició, el Manuel Castiñeiras. Moltes gràcies per atendre'ns.
6: Jo t'agraeixo molt l'entrevista i de veritat que mereix la pena. L'exposició és una meravella, no només per les peces noves que presentem, sinó també perquè té una museografia extraordinària.
1: Radio Arrels, Alinyà, 95.

0: Escolteu Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.
1: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
2: El 29 de maig del 1961 neix el segell Edixa, Editora General Societat Anònima, la discogràfica clau pel desenvolupament de la música en català als anys 60 i 70. Va apostar des d'un principi per enregistrar tota mena de discos, de cant coral, poemes, recitats, música clàssica, contes, també música per infants. Un altre objectiu era cobrir tot el domini lingüístic del català. Van editar discos d'artistes de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Andorra, Catalunya Nord i l'Alguer. Gairebé tots incluïen les lletres perquè la gent pogués cantar i aprendre a escriure en català. Als inicis, per esquivar la censura, els discos d'Edixa surten al mercat des de Sant Sebastià, al País Basc. Així, la censura es passava allà per uns funcionaris que no entenien el català. Una situació que va durar un any aproximadament. Van decidir plantar cara als censors de Catalunya al cap d'un any. Apareix l'any 1961 la primera referència, Bon Nadal, amb el Noi de la Mare i el Cant dels Ocells interpretades per la coral Sant Jordi i dos fragments del poema de Nadal recitats per Josep Maria de Sagarra. Durant l'estiu de 1983, el fisc espanyol va multar Edixa amb 40 milions de pessetes arran d'una inspecció i, a conseqüència, va acabar tancant. Des del 2007, el seu fons històric va passar a formar part del catàleg de la discogràfica Picap. Escoltem ara el Cant dels Ocells interpretat per la coral Sant Jordi.

0: Ràdio Arrels.
1: Punts i comes. Del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Bouguer Guastaví.
2: Bon dia. Qui diu que Lucifer és sinònim del diable, de Satanàs? Clar, aquells qui, com jo, estimem veure pastorets per Nadal amb aquell servidor d'aquests. Més, no va ser sempre el cas, i ho veurem amb la seva inscripció dins d'un recull poètic de l'artista menorquí i rossellonès Gumersind Gomila. Etimològicament, Lucifer ve de «ic qui lucem fert», és a dir, aquell qui porta la llum. I abans de ser un àngel caigut del cel per haver-se rebel·lat contra Déu, és un sinònim de l'estrella del matí, Venus. En la nota preliminar de l'obra publicada a Barcelona el 1967, però concebuda per Occitània als anys de 1940, Gumersind Gomila escriu: el nom de Lucifer que es troba en aquesta obra no fa al·lusió al diable. Abandonant el sentit actual, Lucifer recupera en aquest llibre el destel brillant que tenia en l'antiguitat. En aquell temps, el nom de Lucifer designava l'astre conegut avui per Venus, estrella de l'alba, estrella ponentina, estrella del pastor. S'aixeca llevant abans que el sol segueix aquest durant el dia i s'ajoca a Occident després de la posta. Aquesta és l'obra més ambiciosa del poeta, en paraules de l'Ismael Pelegrí, i compta amb 115 poemes repartits en tres cants, centrats respectivament en Alvèrnia, Provença i Guiena Atlàntica. Dins d'aquesta cosmogonia que trenca amb la lògica representativa d'est en oest, la natura és essencial i el poeta la vol expressar amb un llenguatge nou més enllà de les paraules. En citaré un fragment. Arrenco de la nit un bri de planta i Yussi em diu, tot acostant-se a mi, de què és aquest aroma que m'encanta? I jo, fent-li olorar, li dic així: no és romaní, ni espígol, ni herbassana. Tant és perfum de pobre com de ric. No el pot trencar mestral ni tramuntana. Digues-ne el nom, i jo que no li dic. L'ambient d'aquesta Occitània al·legòrica és deserta de persones i fosca, molt fosca, com una imatge del sud de França, en mans dels nazis. Ara us confessaré l'origen d'aquest periple. En Gumersind Gomila, en Sindo, acompanyava el meu avi, en Francesc Guastaví, amo del Cafè Continental de la plaça Aragó de Perpinyà, per terres d'Alvèrnia, canviant ampolles de vins i licors per embotits i mongetes. D'una part, el mercat negre, l'estraperlo, i d'altra part, el naixement d'una poesia innovadora i que, de fet, s'inspira en el filòsof francès Alain Chartier, que deia: si j'étais Lucifer, je serais Dieu. Us deixo amb la veu de la cantant menorquina Maria Àngels Gornès, que va saber treure d'aquest recull, que constitueix més o menys la meitat de les poesies d'en Gumersind Gomila, aquell que va saber treure d'aquest recull l'essència més subtil. Que en tingueu un bon dia.

0: Punts i comes. Del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Bouguer Guastaví.
1: Radio Arrels, a Ribes Altes, 95.

0: Ràdio
1: Arrels. Ràdio
0: Arrels.
1: Bon dia, sóc Aureli, del País d'Arre d'Història Gunflin Canigú. La nostra darrera cita insòlita tindrà lloc el dissabte 6 de juny a les 11. Veniu a gaudir de l'entorn excepcional del Priorat de Marcevol per iniciar-vos al ioga. La Cathy Paulik, professora diplomada, us guiarà en la pratique per imprégnar-vos de la calme del lloc. La réserve est obligatoire, ja que les places sont limitades. Per a més informació, contacteu el País d'Arre d'Història Gunflin Canigú.
2: Anuncieu-vos a l'agenda de Ràdio Arrels 04 68 35 47 48 agenda@radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels.
1: La crònica del planeta. CO2 a Ràdio Arrels.
2: Albert Noguer.
3: Les manifestacions esportives encara no han integrat reptes com les canícules. Bon dia. L'augment progressiu de les temperatures globals i la proliferació d'onades de calor extremes estan posant en evidència les severes mancances dels protocols de seguretat en els esdeveniments esportius de resistència a l'aire lliure. L'organització i celebració de maratons, curses de fons o trail running a sota condicions de calor asfixiant es van mantenint, per exemple, el passat cap de setmana en diversos punts de l'estat francès, tot i la calor, amb un balanç alarmant de greus deshidratacions i, en els casos més tràgics, la mort d'una participant per cops de calor. Malgrat l'evidència científica que desaconsella l'esforç físic extrem en aquests llindars tèrmics, la suspensió d'aquestes trobades continua sent una mesura excepcional. Aquesta inacció respon principalment a la rigidesa i la burocràcia institucional. Els llindars d'alerta vigents que obliguen legalment les administracions a cancel·lar de forma automàtica aquest tipus d'esdeveniments massius sovint només s'activen quan s'arriba als nivells de vigilància meteorològica més elevats, com és el cas de l'alerta vermella per canícula. Aquest marc normatiu, clarament desfasat davant el nou paradigma de l'emergència climàtica, deixa totalment desprotegits els atletes durant els períodes d'alerta taronja o groga, en els quals el risc per a la salut humana ja és crític a causa de la combinació de les temperatures altes i la humitat ambient. Mentre les autoritats s'abriguen darrere de normatives insuficients, la responsabilitat es trasllada cap a l'autoprotecció del mateix corredor. Cada cop més especialistes de la salut pública criden a una transformació estructural de les directrius esportives i de salut pública que prioritzi la preservació de la vida per sobre dels interessos econòmics o logístics de les competicions.
4: Ràdio Arrels, a Sant Nazari, 95.

0: Rosselló,
1: Vallespí,
0: Conflent,
1: Cerdanya,
0: Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 8. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
3: Bon dia, Francesca Pi Sunyer ha estat elegida com a nova presidenta del CIOCCAT. L'adjunta al Batlle de Cotlliure agafa el relleu de Pere Manzanares al davant del Sindicat Intercomunal per la promoció de les llengües occitanes i catalanes, un organisme que agrupa 129 municipis. Canviem de tema perquè les famílies nord-catalanes gasten prop de 1.800 euros l'any en compres a Catalunya Sud i Andorra. Aquestes són les conclusions d'un estudi publicat aquest dijous per l'INSEE, que situa Catalunya Nord com el segon departament que més compra fora de l'Estat

0: Joventut ha organitzat una exposició de ceràmiques que pertanyen al col·leccionista Michel Gaguet. La mostra ha obert al públic el 27 de maig i serà present fins al 4 de juny a la Sala Martin Vives. Marie-Thérèse Forcada és membre de l'associació Culturantet.
1: Aquesta exposició l'hem feta aquí a Martin Vives en gràcia a Michel Gaguet, que ens ha posat a disposició tota la seva col·lecció personal de ceràmiques de diversos artistes com Conrad Paris, Eric Chambon, Furazola, Poussine i tant d'altres, que han fet diverses obres que representen alguns plats, algunes escultures, algunes escenes de les vendímies i totes que són que presenten la cultura catalana.
0: I el Museu Nacional d'Art de Catalunya acull fins al 29 de juny una exposició sobre el mestre de Cabestany, un dels escultors més destacats del romànic català. Tot i que encara hi ha moltes incògnites sobre aquest artista vinculat amb el monestir de Sant Pere de Rodes, durant la preparació de l'exposició s'han trobat noves obres de l'escultor. Manuel Castiñeiras és comissari de l'exposició.
2: Al voltant de la preparació de l'exposició, penseu que portem més de 2 anys preparant l'exposició, han sortit moltes peces noves. Peces que estaven a cases al voltant del monestir o fins i tot peces que la gent no sabia ni que era Cabestany, això. I això ha estat un procés una mica lent, però una gran satisfacció.
0: En esports, l'USAP juga demà el seu darrer partit a casa contra el Castres. Els de Castres ocupen igual que l'USAP la part baixa de la classificació a la 11a plaça. Informa Laura Costa.
3: Castres Olympique ocupa actualment l'11a plaça de la classificació, just per davant de la zona més perillosa. Per l'USAP aquest partit no canviarà res a la classificació. Els catalans són massa lluny de la 12a plaça i acabaran la temporada en 13a posició. Sera l'access match qui decidirà el futur del club, continua al top 14 o baixa a Pro D2. Aquest darrer partit a Aimé Giral tindrà un baló simbòlic. Sera l'ocasió de retrobar els aficionats abans del duel més important de la temporada. Per la seva banda, el Castres Olympique també buscarà una victòria per assegurar la seva posició i evitar acostar-se encara més a l'USAP. L'USAP aprofitarà l'ocasió per presentar la seva primera estrella, Fair Play for Planet, un reconeixement que destaca el compromís mediambiental del club. Una altra novetat d'aquest darrer partit a casa, els alumnes del Col·legi Pons de Perpinyà participaran a l'himne català Cantem més fort abans del partit, acompanyats del cantant habitual Hugo Di Francesco. I pel que fa a la pròxima temporada, l'USAP continua buscant activament un número 10, encara sense saber si jugarà al top 14 o a Pro D2. USAP Castres Olympique aquest dissabte a les 4 i mitja.
0: I per acabar aquest informatiu, la previsió del temps.
4: Som el divendres 29 de maig, bon dia. Les temperatures d'avui són més baixes que ahir. Les mínimes de la nit són de 22 graus a Perpinyà i a Serret, 18 a Prats de Molló, 21 a Prada i 12 a Manlleu i a la Torre de Querol. Avui les temperatures són de 7 graus més elevades que la normal. Les màximes d'aquesta tarda seran de 30 graus al Rosselló, 31 al Vallespí i al Conflent, 23 al Capcí i 26 a Cerdanya. L'índice UV serà de 9 sobre tot el territori. Les temperatures quedaran altes a la nit, sobretot a Perpinyà amb 20 graus, 19 a Serret i a Prada i 17 a Prats de Molló.
5: Radio Arers, a Pollestres, 95.
6: Cada dia, Radio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita

0: avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
1: Cada dia i cada hora en català.
0: El llibre de la setmana amb Joana Serra.
3: Joana Serra, bon dia.
4: Bon dia.
3: Avui ens portes un conte infantil.
4: Sí, és que m'agraden molt els contes infantils i trobo que és la base per el plaer de la lectura. Si no hi ha una educació de la lectura quan ets petit, costa molt. I aquest és un àlbum infantil que es diu Camí de festa, que és escrit per la Meritxell Martí, que és normalment sempre escriu novel·les, contes infantils amb la seva parella, que és el Xavier Salomó, que és l'il·lustrador. En aquest cas no, és l'il·lustració és d'Anna Aparicio Català, que és una altra il·lustradora important ara del nostre país. I és l'història d'una festa d'aniversari. Són una colla d'amics, d'animalons, amics, que són convidats a una festa d'aniversari i aniran tots junts cap a fer aquest camí de festa. I en aquest camí es trobaran ple d'entrebancs. Val? Doncs és un conte infantil que va molt bé per les primeres lectures i per treballar també a classe o en grup, perquè és molt repetitiu, sempre hi ha un primer entrebanc i un dels animals trobarà la solució per sobrepassar, per passar aquest entrebanc. I aquests amics són un castor, una granota, un talp, un esquirol, una cuca de llum i un llobató. I és una bonica manera també de posar endavant la capacitat o la intel·ligència de cada animal, i és una manera d'explicar que els humans tots tenim les nostres facilitats i les nostres capacitats, no? I que no són unes més importants que les altres, sinó que les necessitem totes finalment per poder arribar a la festa d'aniversari, i de menjar-nos el pastís tot junts, no? Doncs aquesta és la història, és molt senzilla, però l'il·lustració és molt, l'Anna Aparicio sempre m'agrada molt, molt repetitiu, com hem dit, i evidentment molt, amb una moral i amb una simbòlica molt, molt bonica. Es diu Camí de festa, és publicat en un editorial que per mi és de les més bones actuals infantils i juvenils de Catalunya, que es diu Flamboyant, i és escrit per Meritxell Martí i il·lustrat per Anna Aparicio i Català.
3: Joana Serra, moltes gràcies.
4: A vosaltres.
0: El llibre de la setmana amb Joana Serra.
5: Ràdio Arrels, a Sant Joan la Sella, 95.

0: Rosselló,
1: Vallespí,
0: Conflent,
1: Cerdanya,
0: Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
2: Andreu Turón no va inventar la tenora. Història de la música tradicional nord-catalana, una emissió de Pere Jordà i Oriol Lluís Gual.
3: Som a Ràdio Arrels amb l'Oriol Lluís Gual i el Pere Jordà fent aquí una història de la música tradicional nord-catalana i al darrer episodi vam parlar dels constructors d'instruments, però ens vam quedar al segle XVIII i, per tant, ara volem continuar aquesta història. Primer de tot, us saludo als dos.
4: Bon dia.
3: I ens situem avui a Perpinyà perquè va ser una ciutat important amb la construcció d'instruments.
4: El primer cop un taller l'hem parlat ja diverses vegades a Sant Rafael Garret, que ell mateix, de fet, agafa el relleu del seu pare, que tenia la manufactura i el taller, en tot cas, al centre de Perpinyà. Però el seu pare, a cap moment, va lligat amb la música. En Rafael, sí. En aquell moment, tenim aquí, a Catalunya Nord Empordà, les cobles, que són cobles, es diu sovint de tres, però més aviat són quatre o cinc, flabiol, cornemusa i oboès, que fan els altres instruments. Doncs, aquests luthiers, aquests factors, treballen sobre aquests instruments, modernitzen, es veu, aquests instruments. Doncs ja hem parlat d'en Rafael i del que va fer sobre diversos instruments, primer tenors. Hem parlat també del Valentí Turón Caribe, que és més complicat a entendre, perquè el Valentí Turón ve de Tallet, a l'inici no és gens músic, és tard que comencem a trobar músic, i és músic dins els aspres. I a cap moment, la seva vida segueix molt bé a l'estat civil, perquè té nens, es moren, neixen, doncs es veu gairebé any rere any, l'arribem a seguir, quan es torna músic, dins els aspres. Però a cap moment és luthier. I ve a Perpinyà realment quan el Rafael Garret es mor. Però, i a l'inici, apareix encara com a músic. I és de cop i volta que es torna luthier. El que no sabem és si ja té una mica de formació, aussi quand es mort el Rafael Garret, ell veu una oportunitat per anar a aprendre un nou ofici. Ja que en aquell moment, a Perpinyà, cap als anys 1820, quan ets músic de coble, Perpinyà no és el lloc on estàs més bé. Estàs més bé aquí cap a Serret, pots moure, que no pas dins la capital, on hi ha cobles que van, però no és la música essencial. És aquest misteri que tenim amb el Valentí. Ell es forma, amb qui treballa no ho sabem. Al cap d'un moment toca un coble amb el seu fill. El seu fill aprèn amb ell, cap problema. Un tio que arriba de cop i volta, que apareix, que es lloga una casa a tres cases d'un turon, és un cert Pere Brasillac, que ell no és retorné, que havia marxat dins un poble que es diu el Var, que torna. Sap treballar la fusta, però no és músic ni luthier. Ve a viure al costat d'en Turón, de la família Turón, i uns quants anys després obre la seva botiga de luthier de factura d'instruments, fabrica i fa reparacions.
3: I això és per allà a l'estació? Això a quina zona de Perpinyà és?
4: Sant Jaume. Ell fa això. De cop i volta tothom es baralla, no sabem què passa, es baralla, i entre 1840 i 1850 es perd tothom, més o menys, si no es sap, només es sap que tothom s'ha barallat. I després d'això tenim un Andreu Turón que comença a obrir botiga, que ens explica que és molt conegut a part d'arreu. Tenim un Brasillac que li fa una concurrència boja, tenim realment és dos enemics per de pell·li. I és una cosa, i sap que hi ha una història, no sap quina, perquè això no apareix dins els diaris, però es veu ben bé que hi ha un fàstic comú. I el Brasillac de seguida que farà, es començarà a vendre també tibles i tenores fabricats a Normandia i París. Del que sembla, per mateixa cosa, gent que s'han barallat amb l'Andreu Turón i que han anat a veure manufactures per fer còpies d'instruments de baixa qualitat, però menys car. Doncs són instruments que es troben, a majoria en trobem molts. I el Valentí es mor en 1850, l'Andreu comença a agafar una importància bastant important, en Brasillac també, però en Brasillac, com dir, és més per la concurrència que vendrà tibles i tenors. No és gens ni mica per posicionar-se sobre els instruments catalans, al meu pare. última cosa pel meu tema, trobem a la vegada tres altres factors d'insuments a Perpinyà al mateix període, pels quals els tenim a l'estat civil, els tenim documentats on viuen els tallers i tot això, i no tenim cap producció. Doncs no sabem si feien instruments clàssics, instruments catalans, no, un misteri més. Tal com es pot trobar a Costa Empordà, de vegades trobem així rastres d'un tio que deia «Op, el meu avi fabricava instruments catalans». I no tenim rastres. Per l'Andreu Turon, acabarà agafant el relleu del seu pare, a instal·lar a Perpinyà, com la capital, això sí, pensi, de la factura instrumental de coble, dins la segona meitat del segle XIX.
5: Sí, i després d'ell, bé, pels instruments catalans, en tot cas, doncs no hi haurà ningú més. El Pierre Brisillac és el fundador de la casa que encara existeix, que se'n diu Delmas, i, de fet, la venda, fins i tot, sense parlar de producció, però la venda d'instruments de coble no passarà del gendre del Brisillac, del Firmin Delmas, del qual tenim un tamborí conservat al Museu Art Latin. Donc, és a dir, principis del segle XX, en tot cas abans de la Primera Guerra Mundial. Després de l'Andreu Toulon i doncs, diguem-ne, del Firmin Delmas, caldrà esperar als anys 1980 el Marcel Jourdà, tenor, músic de tenor, d'Espirat de la Gli, i que va fabricar durant un període de potser 30 anys tenores que déu-n'hi-do, ell mateix era músic i molt exigent en quant a la qualitat del timbre. De fet, Andreu Turon, si després d'ell, ja, entre ell i el Marcel Jourdà, no hi ha ningú, diguem-ne, a Catalunya Nord, en fi, a Catalunya sota administració francesa, que fabriqui instruments de coble, Andreu Turon és el qui va posar les bases definitives dels instruments de coble. Després, evidentment, entre els que es van preocupar, en tot cas, per la fabricació de tibles, tenores, flabiols, sempre hi ha algú que vol fer alguna aportació, però fa més de 150 anys que la base és la mateixa. I doncs podem citar el Catroi de Figueres, l'Enric Soldevila, que fabricava flabiols, tibles i tenores. També hi ha els Llantà, pare i fill, a Sant Feliu de Pallerols, que van fabricar instruments de coble. A la Bisbal d'Empordà va haver-hi la Casa Pardo, pare i fill, que eren rellotgers, però que es van dedicar durant anys a la fabricació d'instruments de coble. I després podem citar més gent, el Josep Plans, que és el que va afegir la seva última clau al flabiol, els Reig de Torelló, que ja vam poder evocar en aquestes emissions, i de manera més recent el Miquel Puig de Llívol de Mataró, i després l'Alfons Civil a Gironella i el Pau Riol, a Vilanova i la Geltrú.
4: Com es diu la plaça Jean, descuidat, on era en Garret?
5: La Boeria, és a dir, l'actual plaça Jean Jaurès, la Boeria, la Boerie, en francès.
4: Això és el que buscant. Perquè el que és interessant és que és a costat de la Llotja, centre ciutat de Perpinyà, en Garret té la botiga amb el seu pare allà durant 20 o 30 anys, centre ciutat. Quan es mor i que el Valentí arriba, la casa és comprada per altres lutiers que venen a instal·lar-se, els Valot. Ells s'hi quedaran fins als anys 1860 o 70, no recordo. Doncs allà continuem a tenir, encara que no sigui més música catalana, el centre, el cor de Perpinyà, tenim un magatzem especialitzat en música. Uns quants anys després, de l'altra banda del carrer, entre la plaça Laborí i el carrer de la Cloche d'Or, tenim un Brisillac que es ve instal·lar. I quan s'instal·la, en Turon, s'instal·la a la rue de la Cloche d'Or, mateix lloc. És a dir que sobre 100 metres tindrem tot, a un moment, tots els lutiers que vindran a instal·lar-se al centre ciutat de Perpinyà. L'únic, en oposició d'això, és el Valentí, que és un xic complicat, que sembla que tingui la botiga a casa seva a l'inici, després potser probablement a Sant Jaume o Sant Mateu, és el límit, en els límits és Sant Jaume, encara tindrem una petita botigueta, però és el centre i el cor de Perpinyà que tindrem aquests tallers de factura instrumental, cosa que ensenya realment també que hi havia una demanda que existien i que s'ensenyaven aquí allà al mig.
3: Molt bé, doncs tota aquesta història dels constructors d'instruments. Moltes gràcies a Pere Jordà i Oriol Llosual.
5: A vosaltres. Gràcies.

0: Andreu Turón no va inventar la tenora. Història de la música tradicional nord-catalana, una emissió de Pere Jordà i Oriol Lluís Gual.
1: Radio Arrels, a Toluges, 90.

Deixem a la pica la pols dels jocs de la plaça. La sopa bull, l'ocell, a la gàbia. La pluja ha esborrat tota la xerranca.

sinó el seu minyó se t'endurà el drapaire a un quarto fosc ple de bruixes i rates. El patge ho sabrà, i el rei s'aturant carbó i malaurança.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Som el divendres 29 de maig. Bon dia. Les temperatures d'avui són més baixes qu'ahir. Les mínimes de la nit són de 22 graus a Perpinyà i a Serret, 18 a Prats de Molló, 21 a Prada i 12 a Montlluís i a la Tor de Querol. Avui les temperatures són de 7 graus més elevades que la normal. Les màximes d'aquesta tarda seran de 30 graus al Rosselló, 31 al Vallespí i al Conflent, 23 al Capcí i 26 a Cerdanya. L'índice UV serà de 9 sobre tot el territori. Les temperatures quedaran altes a la nit, sobretot a Perpinyà amb 20 graus, 19 a Serret i a Prada i 17 a Prats de Molló.
3: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
4: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
5: Aquests dies presentem el nou treball discogràfic d'Arnau Folk, Un cop més, i avui parlem de la última cançó del disc, que és la que li dona el seu nom. Però primer, Arnau, tu, de totes les etapes de treure un disc, quina és la que disfrutes més? El fet de compondre les cançons, quan les graves a l'estudi, o bé els concerts i més el retorn del públic?
6: Jo, la part de gravar, realment és molt xula, perquè, clar, jo penso que jo faig maquetes com puc, o sigui, jo creu les cançons a guitarra, veu, i després faig maquetes, no? I aquestes maquetes són, pues, en base a la música que sé, és a dir, que sempre es queden curtetes en el sentit que pots entendre cap on vull que vagi la cançó, però no acaba de ser allò que diguis, això ja es pot penjar, no? I llavors, clar, aquí hi ha tota la part d'aprenentatge que faig amb els productors, que és la part que més m'agrada, perquè de cada producció acabo prenent coses i acabo fent servir coses que després em serveixen per fer maquetes en el futur i per composar, inclús, no? Jo faig maquetes en base als coneixements que tinc, no? Que cada cop són més i que cada cop puc arribar a coses més sòlides i amb més sentit, no? Però realment el anar amb els productors, quedar amb ells, produir la cançó i anar dibuixant l'conjuntament fins a arribar al destí final, no? I gravar-la, doncs, és la part que més em motiva, no? Perquè al final és això, és un seguir prenent constant i que aprenc recursos que després utilitzo a nivell compositiu i a nivell creació, no? També. I llavors, doncs, això és el que més m'atrau.
5: I hi ha hagut etapes més complicades o que has patit més en la composició d'aquest EP?
6: No, realment no, perquè en aquest EP realment ha sigut tot tan ràpid i tan fàcil també treballar amb els productors que he treballat, que són maquíssims i a més, pues, són amics, saps, també, llavors això també ho fa fàcil. I llavors ha sigut com molt així. Ha sigut molt ràpid i molt fàcil, sí.
5: Aquestes 5 cançons de l'EP les vas escriure l'estiu passat, em deies, fa quasi un any. El fet de defensar-les un any després, quan ja estàs preparant un nou treball, com bé em deies, no et queden una mica lluny les cançons o com si ja estiguessis tu en una altra etapa de vida, per exemple?
6: Bueno, o sigui, ho entenc, però és que al final passa amb tots els artistes, perquè realment quan tu treus una cançó, normalment quan l'has gravat ja de per si ha passat temps. O sigui, hi ha gent que treu cançons quan fa 2 anys que l'has escrit. Amb el primer àlbum em va passar. O sigui, jo treia cançons que feia 2 anys que havia escrit. Llavors, amb el primer àlbum sí que em va passar més això. Però amb el segon i ara amb aquest EP, no, perquè realment és com fa res. o sigui, fa poc que està passant. Sí que és veritat que hi ha algunes de les noves que m'agradaria ja posar-les, però és que encara no estan ni gravades ni res, no? Que aquest és el tema. Normalment vas més o menys a un any i mig vista. Llavors ja és com que t'acabes acostumant a que funcioni així.
5: Doncs ara acabarem la setmana presentant la última cançó del disc. És una cançó que es diu Un cop més, doncs, com el disc. I és una cançó que dona ànims. L'has escrit per tu mateix?
6: Sí, 100%. Bueno, per mi i per tothom que estigui en un moment de revifar, no? De reixecar-se. Perquè al final és com la part emocional, o sigui, la mentida seria com la part, el final de la mentida, la tornada i tot això seria com la part física, no? D'actitud, de revifar, no? De reixecar-se, de reneixer i en canvi un cop més està feta com si fos la part emocional, en el sentit de que molts cops físicament o d'actitud dius, sí, ja estic atent, ja estic a punt, ja puc reneixer, ja puc tornar a emprendre un cop més una aventura o el que sigui, però després quan ho intentes, no? Emocionalment encara no ho estaves, no? I un cop més seria una mica això, seria la força emocional que ja està prenent força i ja està reconstruint-se per un cop més aixecar-se.
5: Arnau Folk, moltes gràcies d'haver estat amb nosaltres aquesta setmana musicalment.
6: A vosaltres, a vosaltres.
5: I ens acomiadem, doncs, escoltant aquesta cançó, Un cop

0: De dilluns a diumenge, de gener a desembre, coses que passen al nostre país. L'agenda de Ràdio Arrels.
1: Bon dia, sóc Aurélie, del País d'Arrer d'Història Conflent Canigú. El divendres 29 de maig, a les 6 de la tarda, el Masriquer acollirà la nostra conferència del mes. Yves Escape, historiador especialista de l'època romànica, us proposarà una conferència titulada L'art romànic a Catalunya, origens, evolucions i caracteristiques. Aquesta conferència és organitzada en col·laboració amb l'associació Notre-Dame de Riquet. La reserva és obligatòria ja que les places són limitades. Per a més informació, contacteu el País d'Arrer d'Història Conflent Canigó.
2: Bon dia a tothom, sóc Jordi Bertolí, comissari de l'expo dedicada a l'obra del pintor català exiliat a Mèxic i Estats Units, Josep Bertolí. Els seus dibuixos seran presents en el MUME, Museu Memorial de l'Exili a la Jonquera, fins al 31 de maig. No manqueu aquest esdeveniment, que és molt important.
3: Vos també anuncieu el que organitzeu. Entreu en contacte 04 68 35 47 48. Agenda @radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels.
1: Arrels.
2: Art a Ràdio Arrels.
3: Amb l'Oriana Penyer.
4: S'inaugura al Soler una exposició particular de ceràmica que pertany a Michel Goguet, així que aquí amb la Marie-Thérèse Forcade de Culture en Tête. Bon dia, Marie-Thérèse Forcade.
5: Bon dia, Radio Arrels.
4: En general, pots presentar aquesta exposició?
5: Aquesta exposició l'hem feta aquí a Martem Vivès per engràcia a Michel Goguet, que ens ha posat a disposició tota la seva col·lecció personal de ceràmiques de diversos artistes com Conrad Paris, Eric Chambon, Furazola, Poussine i tant d'altres, que han fet diverses obres que representa alguns plats, algunes escultures, algunes escenes de les vendímies i totes que són que presenten la cultura catalana.
4: I quines són les temàtiques representades?
5: Les temàtiques representades són la festa de l'or, les vendímies, la cultura catalana, una mica religiosa, amb unes representacions una mica bíbliques. Hi ha una exposició sobre una taula de tota la processió de les Anys, amb uns caperutxos preciosos, tota la representació de les Anys. Hi ha no sé, poder una trentena de figurines en el centre de la sala.
4: Pots dir quines tècniques són utilitzades?
5: El bàsic és que és terra, que se posa des d'emall, i després que tot se fa coure. I, bon, segons l'emall que poses, quan se cou, la color canvia, és el vermell, el blau, el verd, i són típicament coses catalanes.
4: I quins objectes tenim, per exemple, aquí?
5: Aquí tenim els quadres, plats, figurines de vasa i els caps de les festes de l'Ors de Sant Laurent de Cerdan, d'Arles i de Prats de Molló, que són l'artista Eric Chambon, que els va fer a Prats.
4: Podries dir de quin període daten?
5: Daten, alguns són del principi del 20è segle fins als dies d'ara, n'hi ha que són de 1970, 1950, ara que són més props, depèn, a Miquel Goguet els compra quan els troba i si li volen vendre, perquè són totes coses i peces de col·lecció.
4: Hi ha tallers també diferents.
5: Sí, i doncs hi ha tallers diferents, hi ha els tallers de Sant Vicenç, els tallers del Palau de Mallorca i els tallers del Convent de Bombàs.
4: Moltes gràcies, Marie-Thérèse Forcade, membre de Culture en Tête.
5: Merci, moltes gràcies. Ara també els hi recordo a tots que l'exposició se pot veure cada dia del dilluns al divendres de les 2:30 a les 6:30 de la tarda i el dissabte i el diumenge de les 10 al migdia i de les 2:30 fins a les 6:30 i la col·lecció se pot veure del 26 de maig fins al 4 de juny.
6: Radio Arrels, al Soler 95.

0: Sortim de casa.
1: L'agenda de Ràdio Arrels.
2: Bon dia, sóc Aureli, del País de Red Història Conflent Canigó. Abans de l'estiu, us proposem una visita guiada del poble d'Orbanya. El dissabte 13 de juny, a les 3 de la tarda, la Martina Boé, la nostra guia, us portarà a la descoberta d'aquest encantador poble al cap del món que us seduirà pel seu aire de muntanya amb les seves cases cobertes de lloses. La reserva és obligatòria, ja que les places són limitades. Per a més informació, contacteu el País d'Arri d'Història Conflent Canigó.
3: Ràdio Arrels, a Vilafranca, 95.5.

0: Ràdio Arrels. Són les 9. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
1: Bon dia. Francesca Pi Sunyer ha estat elegida com a nova presidenta del CIOCCAT. L'adjunta al Batlle de Cotlliure agafa el relleu de Pere Manzanares al davant del Sindicat Intercomunal per la promoció de les llengües occitanes i catalanes, un organisme que agrupa 129 municipis. Canviem de tema perquè les famílies nord-catalanes gasten prop de 1.800 euros l'any en compres a Catalunya Sud i Andorra. Aquestes són les conclusions d'un estudi publicat aquest dijous per l'INSEE, que situa Catalunya Nord com el segon departament que més compra fora de l'Estat després de la Mosel·la. Segons aquest estudi, la meitat dels nord-catalans travessen sovint la frontera per comprar i gairebé un 80% hi va com a mínim un cop l'any. I un incendi va cremar ahir 5 hectàrees vegetals a la comuna de Trullàs. L'incendi es va originar al marge de l'A9 i va obligar a mobilitzar 150 bombers i a tallar la carretera que va de Perpinyà cap al Voló durant diverses hores. Obrim ara la plana cultural perquè la Vila del Soler, en partenariat amb les associacions Culturantet i Ballet Joventut, ha organitzat una exposició de ceràmiques que pertanyen al col·leccionista Michel Gaguet. La mostra, oberta al

0: altres, que han fet diverses obres que representen alguns plats, algunes escultures, algunes escenes de les vendímies i totes que són que presenten la cultura catalana.
1: I el Museu Nacional d'Art de Catalunya acull fins al 29 de juny una exposició sobre el mestre de Cabestany, un dels escultors més destacats del romànic català. Tot i que encara hi ha moltes incògnites sobre aquest artista vinculat amb el monestir de Sant Pere de Rodes, durant la preparació de l'exposició s'han trobat noves obres de l'escultor. Manuel Castinyeiras és comissari de l'exposició.
2: Al voltant de la preparació de l'exposició, penseu que portem més de 2 anys preparant l'exposició, han sortit moltes peces noves. Peces que estaven a cases al voltant del monestir o fins i tot peces que la gent no sabia ni que era Cabestany, això. I això ha estat un procés una mica lent, però una gran satisfacció.
1: En esports, l'USAP juga demà el seu darrer partit a casa contra el Castres. Els de Castres ocupen, igual que l'USAP, la part baixa de la classificació a la 11a plaça. Informa Laura Costa.
3: Castres Olympic ocupa actualment l'onzena plaça de la classificació, just per davant de la zona més perillosa. Per l'USAP, aquest partit no canviarà res a la classificació. Els catalans són massa lluny de la 12a plaça i acabaran la temporada en 13a posició. Sera l'access match qui decidirà el futur del club, continua al top 14 o baixa a Pro D2. Aquest darrer partit a Aimé Giral tindrà un baló simbòlic. Sera l'ocasió de retrobar els aficionats abans del duel més important de la temporada. Per la seva banda, el Castres Olympic també buscarà una victòria per assegurar la seva posició i evitar acostar-se encara més a l'USAP. L'USAP aprofitarà l'ocasió per presentar la seva primera estrella, Fair Play for Planet, un reconeixement que destaca el compromís mediambiental del club. Una altra novetat d'aquest darrer partit a casa, els alumnes del Col·legi Pons de Perpinyà participaran a l'himne català Cantem Més Fort abans del partit, acompanyats del cantant habitual Hugo Di Francesco. I pel que fa a la pròxima temporada, l'USAP continua buscant activament un número 10, encara sense saber si jugarà al top 14 o a Pro D2. USAP Castres Olympic aquest dissabte a les 4:30.
1: I per acabar aquest informatiu, la previsió del temps.
4: Som el divendres 29 de maig, bon dia. Les temperatures d'avui són més baixes que ahir. Les mínimes de la nit són de 22 graus a Perpinyà i a Serret, 18 a Prats de Molló, 21 a Prada i 12 a Montlluís i a la Tor de Querol. Avui les temperatures són de 7 graus més elevades que la normal. Les màximes d'aquesta tarda seran de 30 graus al Rosselló, 31 al Vallespí i al Conflent, 23 al Capcí i 26 a Cerdanya. L'índice UV serà de 9 sobre tot el territori. Les temperatures quedaran altes a la nit, sobretot a Perpinyà amb 20 graus, 19 a Serret i a Prada i 17 a Prats de Molló.
5: Ràdio Arrels.
6: Ràdio Arrels.
7: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
1: Punts i comes. Del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària

0: De Michel Boguer Guastaví.
1: Bon dia. Qui diu que Llucifer és sinònim del diable, de Satanàs? Clar, aquells qui, com jo, estimem veure pastorets per Nadal amb aquell servidor d'aquests. Més, no va ser sempre el cas, i ho veurem amb la seva inscripció dins d'un recull poètic de l'artista menorquí i rossellonès Gumersind Gomila. Etimològicament, Llucifer ve de «ic qui lucem fert», és a dir, aquell qui porta la llum. I abans de ser un àngel caigut del cel per haver-se rebel·lat contra Déu, és un sinònim de l'estrella del matí, Venus. En la nota preliminar de l'obra publicada a Barcelona el 1967, però concebuda per Occitània als anys de 1940, Gumersind Gomila escriu: el nom de Llucifer que es troba en aquesta obra no fa al·lusió al drac diable. Abandonant el sentit actual, Llucifer recupera en aquest llibre el destel brillant que tenia en l'antiguitat. En aquell temps, el nom de Llucifer designava l'astre conegut avui per Venus, estrella de l'alba, estrella ponentina, estrella del pastor. S'aixeca llevant abans que el sol segueix aquest durant el dia i s'ajoca a Occident després de la posta. Aquesta és l'obra més ambiciosa del poeta, en paraules de l'Ismael Pelegrí, i compta amb 115 poemes repartits en 3 cants, centrats respectivament en Alvèrnia, Provença i Guiena Atlàntica. Dins d'aquesta cosmogonia que trenca amb la lògica representativa d'est en oest, la natura és essencial i el poeta la vol expressar amb un llenguatge nou més enllà de les paraules. En citaré un fragment. Arrenco de la nit un bri de planta i Llucy em diu, tot acostant-se a mi: de què és aquest aroma que m'encanta? I jo, fent-li olorar, li dic així: no és romaní, ni espígol, ni herbassana. Tant és perfum de pobre com de ric. No el pot trencar mestral ni tramuntana. Digues-ne el nom, i jo que no li dic. L'ambient d'aquesta Occitània alegòrica és deserta de persones i fosca, molt fosca, com una imatge del sud de França, en mans dels nazis. Ara us confessaré l'origen d'aquest periple. En Gumersind Gomila, en Sindo, acompanyava el meu avi, en Francesc Guastaví, amo del Cafè Continental de la plaça Aragó de Perpinyà, per terres d'Alvèrnia, canviant ampolles de vins i licors per embotits i mongetes. D'una part, el mercat negre, l'estraperlo, i d'altra part, el naixement d'una poesia innovadora i que, de fet, s'inspira en el filòsof francès Alain Chartier, que deia: si j'étais Lucifer, je serais Dieu. Us deixo amb la veu de la cantant menorquina Maria Àngels Gornès, que va saber treure d'aquest recull, que constitueix més o menys la meitat de les poesies d'en Gumersind Gomila, aquell que va saber treure d'aquest recull l'essència més subtil. Que en tingueu un bon dia.

0: Punts i comes. Del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Bouguer Guastaví.
1: Radio Arrels, a Puntellà, 95.

de mala sort. Que semblava amor i mira, es mor.

0: Ràdio Arrels. Són les 10. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
1: Bon dia. Francesca Pi Sunyer ha estat elegida com a nova presidenta del CIOCCAT. L'adjunta al Batlle de Cotlliure agafa el relleu de Pere Manzanares al davant del Sindicat Intercomunal per la promoció de les llengües occitanes i catalanes, un organisme que agrupa 129 municipis. Canviem de tema perquè les famílies nord-catalanes gasten prop de 1.800 euros l'any en compres a Catalunya Sud i Andorra. Aquestes són les conclusions d'un estudi publicat aquest dijous per l'INSEE, que situa Catalunya Nord com el segon departament que més compra fora de l'Estat després de la Mosel·la. Segons aquest estudi, la meitat dels nord-catalans travessen sovint la frontera per comprar i gairebé un 80% hi va com a mínim un cop l'any. I un incendi va cremar 5 hectàrees vegetals a la comuna de Trullàs. L'incendi es va originar al marge de l'A9 i va obligar a mobilitzar 150 bombers i a tallar la carretera que va de Perpinyà cap al Voló durant diverses hores. Obrim ara la plana cultural perquè la Vila del Soler, en partenariat amb les associacions Cultugantet i Ballet Joventut, ha organitzat una exposició de ceràmiques que pertanyen al col·leccionista Michel Gaguet. La mostra, oberta al públic el 27 de maig, i serà present fins al 4 de juny a la Sala Martin Vives. Marie-Thérèse Forcada és membre de l'associació Cultugantet.
2: Aquesta exposició l'hem feta aquí a Martin Vives gràcies a Michel Gaguet, que ens ha posat a disposició tota la seva col·lecció personal de ceràmiques de diversos artistes com Conrad Paris, Eric Chambon, Furazola, Poussine i

0: Durant la preparació d'exposició s'han trobat noves obres de l'escultor. Manuel Castiñeiras és comissari de l'exposició.
1: Al voltant de la preparació de l'exposició, penseu que portem més de 2 anys preparant l'exposició, han sortit moltes peces noves. Peces que estaven a cases al voltant del monestir o fins i tot peces que la gent no sabia ni que era cabestany, això. I això ha estat un procés una mica lent, però una gran satisfacció.
0: En esports, l'ho sap jugar demà el seu darrer partit a casa contra el Castres. Els de Castres ocupen, igual que l'ho sap, la part baixa de la classificació a la 11a plaça. Informa Laura Costa.
2: Castres Olympique ocupa actualment l'onzena plaça de la classificació, just per davant de la zona més perillosa. Per l'USAP, aquest partit no canviarà res a la classificació. Els catalans són massa lluny de la 12a plaça i acabaran la temporada en 13a posició. Serà l'access match qui decidirà el futur del club, continua al top 14 o baixa a Pro D2. Aquest darrer partit a Aimé Giral tindrà un baló simbòlic. Serà l'ocasió de retrobar els aficionats abans del duel més important de la temporada. Per la seva banda, el Castres Olympique també buscarà una victòria per assegurar la seva posició i evitar acostar-se encara més a l'USAP. L'USAP aprofitarà l'ocasió per presentar la seva primera estrella, Fair Play for Planet, un reconeixement que destaca el compromís mediambiental del club. Una altra novetat d'aquest darrer partit a casa, els alumnes del Col·legi Pons de Perpinyà participaran a l'himne català Cantem Més Fort abans del partit, acompanyats del cantant habitual Hugo Di Francesco. I pel que fa a la pròxima temporada, l'USAP continua buscant activament un número 10, encara sense saber si jugarà al top 14 o a Pro D2. USAP Castres Olympique aquest dissabte a les 4 i mitja.
0: I per acabar aquest informatiu, la previsió del temps.
3: Som el divendres 29 de maig, bon dia. Les temperatures d'avui són més baixes que ahir. Les mínimes de la nit són de 22 graus a Perpinyà i a Serret, 18 a Prats de Molló, 21 a Prada i 12 a Montlluís i a la Tor de Querol. Avui les temperatures són de 7 graus més elevades que la normal. Les màximes d'aquesta tarda seran de 30 graus al Rosselló, 31 al Vallespí i al Conflent, 23 al Capcí i 26 a Cerdanya. L'índice UV serà de 9 sobre tot el territori. Les temperatures quedaran altes a la nit, sobretot a Perpinyà amb 20 graus, 19 a Serret i a Prada i 17 a Prats de Molló.
4: Radio Arels, a Elna, 95.
5: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
6: Escolteu Ràdio Arrels.
7: Ràdio Arrels.
8: Història musical d'un país. Avui, 10 minuts amb els Pets.

Això és S'ha acabat, una de les cançons de desamor dels Pets, que de fet en tenen unes quantes. Els Pets són un dels grups més emblemàtics i influents del rock català. Es van formar l'any 1985 a Constantí, un poble al costat de Tarragona, i han sabut mantenir-se com a referents de la música en català durant dècades. El grup està liderat per Lluís Gavaldà com a vocalista i guitarra, acompanyat de Joan Reig a la bateria i Felín Cáceres al baix. Els Pets han omplert places i pavellons arreu dels Països Catalans i han estat reconeguts amb nombrosos premis, inclosa la Creu de Sant Jordi.

0: I aquesta cançó és Hospital del Mar, una cançó dels Pets que relata el moment en el qual s'està en un hospital per acompanyar una persona que hi està ingressada. Hospital del Mar, a més, és un edifici, és un hospital de veritat de la ciutat de Barcelona, situat a la Vila Olímpica. Un podcast de Ràdio Arrels presentat i editat per un servidor, Miquel Martínez Vila. Història musical d'un país. Avui, 10 minuts amb els Pets.
1: Una hora 100% en català.

el secretari de la natura puja l'escala buscant els àngels al quart.

Combina rodes el mestre Llull, vol lluminós del coneixement, per convocar un ofici de llums, visqui en Pujol.

cor nou, la serenor del mar, la solitària en la pau del jardí dels cinc arbres. He collit el meu temps, la rara rosa blanca. He cridat, ara entraré en les fosques.

que es pengen del coll mentre es cuines, que fan fotos, fan roba, fan cine, n'hi ha de mallorquines, d'altres fan saburos. N'hi ha que semblen d'un altre planeta, hi ha advocats, hi ha disjòqueis i mestres, i en menjadors d'escola, d'altres són francesos. N'hi ha de vells i joves i de totes les mides, que surten de nit i dormen de dia, que venen pisos. Tots intenten riure per viure.

0: Radio Arrels, cada dia i cada hora en català.
1: Ràdio Arrels. Són les 11. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
2: Bon dia. Francesca Pi Sunyer ha estat elegida com a nova presidenta del CIOCAT. L'adjunta al Batlle de Cotlliure agafa el relleu de Pere Manzanares al davant del Sindicat Intercomunal per la promoció de les llengües occitanes i catalanes, un organisme que agrupa 129 municipis. Canviem de tema perquè les famílies nord-catalanes gasten prop de 1.800 euros l'any en compres a Catalunya Sud i Andorra. Aquestes són les conclusions d'un estudi publicat aquest dijous per l'INSEE, que situa Catalunya Nord com el segon departament que més compra fora de l'Estat després de la Mosel·la. Segons aquest estudi, la meitat dels nord-catalans travessen sovint la frontera per comprar i gairebé un 80% hi va com a mínim un cop l'any. I un incendi va cremar 5 hectàrees vegetals a la comuna de Trullàs. L'incendi es va originar al marge de l'A9 i va obligar a mobilitzar 150 bombers i a tallar la carretera que va de Perpinyà cap al Voló durant diverses hores. Obrim ara la plana cultural perquè la Vila del Soler, en partenariat amb les associacions Cultugantet i Ballet Joventut, ha organitzat una exposició de ceràmiques que pertanyen al col·leccionista Michel Gaguet. La mostra, oberta al públic el 27 de maig, i serà present fins al 4 de juny a la Sala Martin Vives. Marie-Thérèse Forcada és membre de l'associació Cultugantet.
3: Aquesta exposició l'hem feta aquí a Martin Vives gràcies a Michel Gaguet, que ens ha posat a disposició tota la seva col·lecció personal de ceràmiques de diversos artistes com Conrad Paris, Eric Chambon, Furazola, Poussine i tant d'altres, que han fet diverses obres que representa alguns plats, algunes escultures, algunes escenes de les vendímies i totes que són que presenten la cultura catalana.
2: I el Museu Nacional d'Art de Catalunya acull fins al 29 de juny una exposició sobre el mestre de Cabestany,

0: peces que la gent no sabia ni que era cabestany, això. I això ha estat un procés una mica lent, però una gran satisfacció.
1: En esports, l'USAP juga demà el seu darrer partit a casa contra el Castres. Els de Castres ocupen, igual que l'USAP, la part baixa de la classificació a la 11a plaça. Informa Laura Costa.
2: Castres Olympique ocupa actualment l'onzena plaça de la classificació, just per davant de la zona més perillosa. Per l'USAP, aquest partit no canviarà res a la classificació. Els catalans són massa lluny de la 12a plaça i acabaran la temporada en 13a posició. Serà l'access match qui decidirà el futur del club, continua al top 14 o baixa a Pro D2. Aquest darrer partit a Aimé Giral tindrà un baló simbòlic. Serà l'ocasió de retrobar els aficionats abans del duel més important de la temporada. Per la seva banda, el Castres Olympique també buscarà una victòria per assegurar la seva posició i evitar acostar-se encara més à l'USAP. L'USAP aprofitarà l'ocasió per presentar la seva primera estrella, Fair Play for Planet, un reconeixement que destaca el compromís mediambiental del club. Una altra novetat d'aquest darrer partit a casa, els alumnes del Col·legi Pons de Perpinyà participaran a l'himne català Cantem més fort abans del partit, acompanyats del cantant habitual Hugo Di Francesco. I pel que fa a la pròxima temporada, l'USAP continua buscant activament un número 10, encara sense saber si jugarà al top 14 o a Pro D2. USAP Castres Olympique aquest dissabte a les 4 i mitja.
1: I per acabar aquest informatiu, la previsió del temps.
3: Som el divendres 29 de maig, bon dia. Les temperatures d'avui són més baixes que ahir. Les mínimes de la nit són de 22 graus a Perpinyà i a Serret, 18 a Prats de Molló, 21 a Prada i 12 a Manlleu i a la Tor de Querol. Avui les temperatures són de 7 graus més elevades que la normal. Les màximes d'aquesta tarda seran de 30 graus al Rosselló, 31 al Vallespí i al Conflent, 23 al Capcí i 26 a Cerdanya. L'índice UV serà de 9 sobre tot el territori. Les temperatures quedaran altes a la nit, sobretot a Perpinyà amb 20 graus, 19 a Serret i a Prada i 17 a Prats de Molló.
4: Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.

moda i tants bandolers. Eren un problema més. La gent de la costa temien la sal, de cruels pirates que feien maldats, però tots superaven.

0: Ràdio Arrels.
1: Vilatges de Conflent. Avui, tercer episodi a Escarú amb Daniel Aspa. Hem acabat l'episodi precedent explicant que les cotes d'altitud de les galeries de mines servien de topònims. I continuem pel carrer de Sant Martí.

0: continuem aquest carrer. Podem dir que és el carrer principal d'Escaró, aquest? Si traiem, evidentment, la carretera nova.
1: Sí, sí, és el carrer principal del vilatge, perquè és el carrer el més gran que se'n va cap a la plaça del poble, que se diu la plaça de Sant Martí. És el més important, no?
0: Aquí arribem a la Font.
1: Sentes el campanar?
0: Sí, sí, l'hem sentit.
1: Veieu, 3 hores i mitja, no? És 3 hores i mitja, és això. Aquí anem a caminar fins a la posta. I també el perroquet. És així que se diu en català, el perroquet. Anem.
0: I no vols parlar de la Font?
1: Me'n vaig explicar la posta i... Adéu, salut, se va.
0: I aquí tenim una casa bonica que ha estat renovada, per això, eh? Semblaria que això no és el que hi ha dalt, la part alta no és tot de l'arquitectura d'origen.
1: Oui, és original. Diuen que aquí hi havia una antiga església o com així, una capella. És per això que veus les finestres que són així.
0: I eren així, sempre, les conegut així?
1: Sempre les són vistes així. I aquí hi havia la posta i la perruqueria, i doncs me recordo ben bé Lucien Vergès i de l'Hermina. I l'Hermina, quan hi havia tot el courrier de la posta, se posava aquí, davant de la porta aquí, i les dones al matí, les dones eren tot aquí, i els homes eren al miner, a la mina, i les dones aquí totes. I llavors deia el noms, i doncs a distribuir
0: la carta,
1: i donava el courrier a totes aquestes dones que eren aquí. Hi havia un ambient formidable aquí, i les dones reien i tot això, perquè hi havia noms de cops complicats aquí, perquè hi havia noms de família que venien de Polònia, que venien de l'Algèria, que venien del Marroc i tot això. Doncs de cops la Hermina era pas fàcil per ella de llegir tots aquests noms, i totes les dones se posaven a riure aquí. Hi havia un ambient extraordinari.
0: És una manera original de repartir el correu, eh? No es feia de casa a casa, doncs, eh? Es feia...
1: Sí, després se feia de casa a casa i a peu. A peu, el Lucien anava a peu fins al Vinalt d'Amunt, que era a pobresa 2 quilòmetres, i l'Hermina, perquè era pensionat de la guerra de 40, tenia una cama amb ferro. I l'Hermina anava cap a Itoa a distribuir el correu, també. I després feien també perruqueria. I me recordi de cops la meva mare, quan hi havia el mercat a Prada, el primer de març, perquè el primer de març era un mercat més important, el primer de caixa de cada mes. I la meva mare de cops anaven a fer esturgirar els cabells a Prada. I el pròxim cop, quan venia aquí a veure el Lucien, sabes, girava al torn de jo i me deia sempre, me deia en francès, me deia ta mare, i tant me n'hi ha parla de fer el coupé de cheveux. I jo li deia oui, ah, je le vois. I doncs me feia que cop, perquè aquest home li agradava també d'esquetzar els cabells per la gent d'aquí, i doncs li agradava pas massa que les mares anaven amb la minada a esquetzar els cabells a Prada.
0: tornem donc, a fer aquesta descripció, quan hem dit que no era originari, finalment la Daniela Aspa em diu que sí, hi ha dues finestres i per sobre hi ha uns triangles, una mica com se fa en altres regions de França. Continuarem cap a la font de Sant Martí, on Daniela Aspa, al Vall d'Escaru, el nostre guia, té molts records.

0: Radio Arrels, a Sant Joan Pla de Corts, 88.2.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: L'associació Ludòpia presenta la Llepissada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
3: Qui perd la llengua, perd la identitat. Si jugueu al Scrabble, sabeu que el joc accepta els noms comuns, els adjectius, els adverbis i totes les formes de verbs, fins i tot conjugats. Més, s'accepten pas els noms propis, aquells que tenen una inicial en majúscula i que designen una persona cèlebre, un lloc geogràfic, com un país o una ciutat, o una marca comercial. Espieu si és estrany. La nostra llengua nos reserva calques sorpreses. La paraula Catalunya no s'accepta. I, en canvi, s'acceptarà Espanya, Romania, Panamà, Alemanya. És perquè tenen un altre sentit. Espanya ve del verb espanyar, trencar el pany de la porta. Romania és l'imperfet del verb romandre. Panamà és el nom del país, més també d'un barret tradicional. I Alemanya, i bé, és el mot que designa la dona que viu a Alemanya, com qui diria catalana, i bé, se diu Alemanya. Se cal pas refiar de la primera impressió.
2: La Llepissada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua, un programa proposat per l'associació Ludòpia.
0: Radio Arrels, a Sureda, 95.
1: Escolteu Radio Arrels.
4: Radio Arrels.
1: Radio Arrels. És migdia. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
5: Bon dia. Francesca Pi Sunyer ha estat elegida com a nova presidenta del CIOCCAT. L'adjunta al Batlle de Cotlliure agafa el relleu de Pere Manzanares al davant del Sindicat Intercomunal per la Promoció de les Llengües Occitanes i Catalanes, un organisme que agrupa 129 municipis. Canviem de tema perquè les famílies nord-catalanes gasten prop de 1.800 euros l'any en compres a Catalunya Sud i Andorra. Aquestes són les conclusions d'un estudi publicat aquest dijous per l'INSEE, que situa Catalunya Nord com el segon departament que més compra fora de l'Estat després de la Mosel·la. Segons aquest estudi, la meitat dels nord-catalans travessen sovint la frontera per comprar i gairebé un 80% hi va com a mínim un cop l'any. I un incendi va cremar 5 hectàrees vegetals a la comuna de Trullàs. L'incendi es va originar al marge de l'A9 i va obligar a mobilitzar 150 bombers i a tallar la carretera que va de Perpinyà cap al Voló durant diverses hores. Obrim ara la plana cultural perquè la Vila del Soler, en partenariat amb les associacions Culturantet i Ballet Joventut, ha organitzat una exposició de ceràmiques que pertanyen al col·leccionista Michel Gaguet. La mostra, oberta al públic el 27 de maig, i serà present fins al 4 de juny a la Sala Martin Vives. Marie-Thérèse Forcada és membre de l'associació Culturantet.
6: Aquesta exposició l'hem feta aquí a Martin Vives gràcies a Michel Gaguet, que ens ha posat a disposició tota la seva col·lecció personal de ceràmiques de diversos artistes com Conrad Paris, Eric Chambon, Furazola, Poussine i tant d'altres, que han fet diverses obres que representa alguns plats, algunes escultures, algunes escenes de les vendímies i totes que són que presenten la cultura catalana.
5: I el Museu Nacional d'Art de Catalunya acull fins al 29 de juny una exposició sobre el mestre de Cabestany, un dels escultors més destacats del romànic català. Tot i que encara hi ha moltes incògnites sobre aquest artista vinculat amb el monestir de Sant Pere de Rodes, durant la preparació de l'exposició s'han trobat noves obres de l'escultor. Manuel Castiñeiras és comissari de l'exposició.
7: Al voltant de la preparació de l'exposició, penseu que portem més de 2 anys preparant l'exposició, han sortit moltes peces noves. Peces que estaven a cases al voltant del monestir,

0: es perioso. Per l'usar per aquest partit no canviarà res a la classificació. Els catalans són massa lluny de la 12a plaça i acabaran la temporada en 13a posició. Serà l'access match qui decidirà el futur del club, continuar al top 14 o baixar a Pro D2. Aquest darrer partit a Aimé Giral tindrà un baló simbòlic. Serà l'ocasió de retrobar els aficionats abans del duel més important de la temporada. Per la seva banda, el Castre Olímpic també buscarà una victòria per assegurar la seva posició i evitar acostar-se encara més a l'USAP. L'USAP aprofitarà l'ocasió per presentar la seva primera estrella, Fair Play for Planet, un reconeixement que destaca el compromís mediambiental del club. Una altra novetat d'aquest darrer partit a casa, els alumnes del Col·legi Pons de Perpinyà participaran a l'himne català Cantem Més Fort abans del partit, acompanyats del cantant habitual Hugo Di Francesco. I pel que fa a la pròxima temporada, l'USAP continua buscant activament un número 10, encara sense saber si jugarà al top 14 o a Pro D2. USAP Castre Olímpic aquest dissabte a les 4:30.
1: I per acabar aquest informatiu, la previsió del temps.
2: Som el divendres 29 de maig, bon dia. Temperatures també elevades avui, amb 30 graus a la plana i 22 a la muntanya. Aquesta nit les temperatures seran de 20 graus a Perpinyà, 19 a Serret i 18 a Prada. Demà al matí el temps serà igualment assolellat. Les mínimes seran de 19 graus al Rosselló, 18 al Vallespí, 17 al Conflent, 11 al Capcir i 12 a Cerdanya. A la tarda, un oratge a la muntanya. Les màximes seran de 29 graus a Perpinyà, 31 a Serret, 26 a Prats de Molló, 30 a Prada, 21 a Manlleu i 24 a la Tor de Querol. L'índice UV serà de 9 sobre tot el territori. A la nit, les temperatures seran igualment elevades, amb 26 graus al Rosselló, 24 al Baix Vallespí i 22 al Conflent. Diumenge al matí, sol a tot el país. Les mínimes seran de 22 graus a Perpinyà, 21 a Serret, 17 a Prats de Molló, 19 a Prada i 10 a Manlleu i a la Tor de Querol. A la tarda, un oratge igualment present a la muntanya. Les màximes seran de 32 graus al Rosselló, 31 al Vallespí, 28 al Conflent, 21 al Capcir i 23 a Cerdanya.
3: Ràdio Arrels.
4: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. Donatius.radioarrels.cat.
5: Ràdio Arrels, a tercera, 95.
4: Cultura a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
1: El mestre de Cabestany és un dels artistes més internacionals i emblemàtics del romànic català i el Museu Nacional d'Art de Catalunya a Barcelona li ha dedicat una exposició. A aquesta hora podem saludar el seu comissari, el Manuel Castiñeiras. Bon dia.
6: Bon dia.
1: Primer de tot, explica'ns una mica qui va ser aquest mestre de Cabestany.
6: Bueno, tant de bo ho sapigués. A veure, com sabeu, és un dels grans enigmes i una de les figures més fascinants de l'escultura romànica del segle XII. En realitat, el mestre de Cabestany no ha signat cap obra, no tenim cap document sobre ell, però...

0: té un estil tan particular, té un estil tan, diguem-ne, genuí, que qualsevol persona que vegi una obra del mestre de Cabestany no s'oblida mai. Aleshores, la cosa enigmàtica és que s'han trobat obres d'aquest mestre des de Toscana fins a l'Empordà, passant, evidentment, pel Rosselló i per Occitània. I aquesta és la cosa més fascinant, com un home, un escultor, al segle XII, ha tingut aquesta trajectòria tan ampla que va des de la Toscana fins a la Catalunya Nord.
1: I de fet, se li diu mestre de Cabestany, però no tenim cap referència ni cap idea que realment nasqués al vilatge de Cabestany, no?
0: Exactament. En realitat, el nom de Mestre de Cabestany neix a l'any 1944, quan un historiador català que es deia Josep Budiol, que estava fent una feina per al Metropolitan Museum de Nova York i havia de fer l'informe sobre una peça que volien comprar, es va donar que un timpà que ve de Navarra, que es diu el timpà de Rondo, que ara està a Nova York, i el timpà de Cabestany, que està, com sabeu, a Cabestany i s'havia trobat uns anys abans, eren molt semblants. Aleshores, intenta, d'alguna forma, donar nom a aquest mestre que havia fet aquestes dues peces.
1: I una mica doncs, se l'apropia també, que ja està bé, també.
0: Bueno,
1: Deies que...
0: Cabestany ha tingut molta sort perquè té el nom de mestre de Cabestany. Es podia dir mestre de Sant Pere de Rodes o mestre de Sant Àntimo o mestre de Sant Hilaire.
1: Però mira, ha caigut a Cabestany. Deies que, clar, és un gran desconegut, realment, aquest mestre de Cabestany, però sí que és fàcil d'identificar, diguem, les seves obres. Com és que són tan diferents de les dels altres o tan identificables?
0: La primera cosa és que ell tria molt el material i el material que més li agrada és el marbre. No tenim molt sovint escultors treballant en marbre. Ara, quan hem fet l'exposició, a més, hem pogut analitzar les pedres i ara sabem que, per exemple, va fer servir marbre de Carrara, però de peces reaprofitades de l'època romana, i també marbre de Proconès, que és una illa que està a prop d'Istanbul i que, evidentment, és material que el va reaprofitar de les ruïnes. Aquesta és la primera característica, no? Tria marbre. Després, la segona és que és un artista molt expressionista, en el qual trobem a vegades aquests ulls i aquestes mans enormes, que és una mena d'expressió, diguem, relacionada amb l'escena. I la tercera cosa, que és una cosa que no es pot discutir perquè tothom l'ha reconegut, és que és un mestre que s'inspira directament al repertori dels sarcòfags antics i paleocristians, fent servir tècniques de l'edat tardoromana.
1: D'aquest mestre de Cabestany heu fet una exposició al Museu Nacional d'Art de Catalunya de Barcelona, que estarà oberta fins al 29 de juny. I de fet, en aquesta exposició, Manuel Castiñeres, teniu obres inèdites, no, d'aquest artista?
0: Aquesta és la cosa més important que aporta l'exposició i és que al voltant de la preparació de l'exposició, penseu que portem més de 2 anys preparant l'exposició, han sortit moltes peces noves, peces que estaven a cases al voltant del monestir o fins i tot peces que la gent no sabia ni que era Cabestany, això. I això ha estat un procés una mica lent, però una gran satisfacció, perquè podem presentar diverses peces que ens ajuden a completar parts de la portada. La més important va aparèixer uns dies abans de l'exposició i és un tros de relleu amb dues figures, amb uns plecs que realment és com la bessona del timpà de Cabestany.
1: Doncs mira, hem trobat aquí i sabem a on era o d'on venia aquesta bessona del timpà de Cabestany.
0: Clarament, clarament Sant Pare de Rodes. O sigui, tot aquest material ve de la portada de Sant Pare de Rodes. Has de pensar que la portada de Sant Pare de Rodes feia 10 metres per 6 amb 25. I tot això has de pensar, bueno, evidentment, havia la part, diguem, d'ingrés, no? Però has de pensar en una gran quantitat de material esculpit, no? Del qual ens ha arribat molt poca cosa.
1: Clar, aquesta portalada es va perdre com al segle XIX, no?
0: Sí, és una història molt trista. És una història molt trista perquè els monjos abandonen el monestir a finals del segle XVIII perquè diuen que ja no poden viure allí, que era un lloc perillós, que era un lloc aïllat. Clar, la muntanya, que és una meravella, com segurament tu coneixes, allà damunt del mar, clar, havia quedat fora, diguem, dels grans centres de desenvolupament. No? Havia canviat la societat. Aleshores, ells van decidir baixar al que deien els a la Plana, que és allà on està Vila-sacra i després Figueres. I el monestir queda abandonat i això comporta, en una primera fase, una cosa que també ha passat a la Revolució Francesa, que és una mica el vandalisme o la venjança antifeudal, no? El monestir havia estat com un símbol del poder feudal i segurament la portada va patir algun d'aquest vandalisme. Però més enllà d'això, ara sabem també que en el 1832 es va fer una bastida, es van contractar a dos paletes i la idea d'aquesta bastida era el desmuntatge dels marbres de la portada. Això va ser denunciat pel monestir, però ja massa tard, perquè ja s'havia produït el desmuntatge.
1: Però
0: I
1: això
0: per
1: se sap
0: això
1: qui ho va
0: actualment
1: pagar,
0: no
1: això.
0: tenim res. Sí?
1: O sigui, se sap qui ho va pagar, aquest desmuntatge d'aquesta
0: Sí,
1: portada.
0: Narcís Casademont, que era un hisendat de Port de la Selva.
1: D'acord. I era
0: I per això,
1: per
0: quan va cap a
1: comerciar
0: Port de la
1: després, o...?
0: Selva, no, és molt interessant perquè aquesta primera fase de destrucció no és una fase ni de col·leccionistes ni amb la idea d'agafar-se les peces i vendre. Aquesta primera fase de destrucció comporta, a vegades, simplement destruir per destruir. La segona, aprofitar material, que és el que van fer, i repartir-lo per diverses cases. No crec que sigui la idea, com després passarà, de vendre en el col·leccionisme. Aquesta idea és posterior. A finals del segle XIX sí que ja comencen aquestes peces a tindre un valor al mercat de l'art. Però en aquest moment no crec que hagi estat fet per aquesta idea de vendre. Una mica com ha passat a Saint-Denis i a Cluny, no? Que han destruït el monestir, s'ha repartit per les cases, però no havia en un primer moment una idea de vendre.
1: Doncs, per sort, van quedar amb diverses coses, encara que fossin repartides, i s'ha pogut anar agrupant tot el que es té fins ara en aquesta exposició sobre el mestre de Cabestany que acull el Museu Nacional d'Art de Catalunya a Barcelona, això és a la muntanya de Montjuïc, i que l'acull fins al 29 de juny. Hem estat parlant amb el comissari de l'exposició, el Manuel Castiñeiras. Moltes gràcies per atendre'ns.
0: Jo t'agraeixo molt l'entrevista i de veritat que mereix la pena. L'exposició és una meravella, no només per les peces noves que presentem, sinó també perquè té una museografia extraordinària.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.
2: Andreu Turón no va inventar la tenora. Història de la música tradicional nord-catalana, una emissió de Pere Jordà i Oriol Lluís Gual.
3: Som a Ràdio Arrels amb l'Oriol Lluís Gual i el Pere Jordà fent aquí una història de la música tradicional nord-catalana i al darrer episodi vam parlar dels constructors d'instruments, però ens vam quedar al segle XVIII i, per tant, ara volem continuar aquesta història. Primer de tot, us saludo als dos.
4: Bon dia.
3: I ens situem avui a Perpinyà perquè va ser una ciutat important amb la construcció d'instruments.
4: El primer cop un taller, l'hem parlat ja diverses vegades a Sant Rafael Garret, que ell mateix de fet agafa el relleu del seu pare, que tenia la manufactura i el taller, en tot cas, al centre de Perpinyà. Però el seu pare a cap moment va lligat amb la música, en Rafael sí. En aquell moment tenim aquí a Catalunya Nord Empordà les cobles, que són cobles, es diu sovint de tres, però més aviat són quatre o cinc, flabiol, cornemusa i oboès, que fan els altres instruments. Doncs aquests luthiers, aquests factors, treballen sobre aquests instruments, modernitzen, es veu, aquests instruments. Doncs ja hem parlat d'en Rafael i del que va fer sobre diversos instruments, primes tenors. Hem parlat també del Valentí Turón Caribe, que és més complicat a entendre, perquè el Valentí Turón ve de Tallet. A l'inici no és gens músic, és tard que comencem a trobar músic, i és músic dins els aspres. I a cap moment, la seva vida segueix molt bé a l'estat civil, perquè té nens, es moren, neixen, doncs es veu gairebé any rere any, l'arribem a seguir, quan es torna músic, dins els aspres. Però a cap moment és luthier. I ve a Perpinyà realment quan el Rafael Garret es mor. Però, i a l'inici, apareix encara com a músic. I és de cop i volta que es torna luthier. El que no sabem és si ja té una mica de formació, aussi quan es mor el Rafael Garret, ell ve una oportunitat per anar a aprendre un nou ofici. Ja que en aquell moment, a Perpinyà, cap als anys 1820, quan ets músic de coble, Perpinyà no és el lloc on estàs més bé. Estàs més bé aquí cap a Serret, pots moure, que no pas dins la capital, on hi ha cobles que van, però no és la música essencial. És aquest misteri que tenim amb el Valentí. Ell es forma, amb qui treballa no ho sabem. Al cap d'un moment toca un coble amb el seu fill apren amb ell, cap problema. Un tio que arriba de cop i volta, que apareix, que es lloga una casa a tres cases d'un Turón, és un cert Pere Brasillach, que ell no és retorné, que havia marxat dins un poble que es diu Le Var, que torna. Sap treballar la fusta, però no és músic ni luthier. Ve a viure al costat d'en Turón, de la família Turón, i uns quants anys després obre la seva botiga de luthier de factura d'instruments, fabrica i fa reparacions.
3: I això és per allà a l'estació? Això a quina zona de Perpinyà és?
4: Sant Jaume.
3: Sant Jaume.
4: Sant Jaume, en ple de Sant Jaume. Ell fa això, de cop i volta tothom es barallen, no sabem què passa, es barallen, i entre 1840 i 1850 es perd tothom, més o menys, si no es sap, només es sap que tothom s'ha barallat, i després d'això tenim un Andreu Turón que comença a obrir botiga, que ens explica que és molt conegut a part d'arreu. Tenim un Brasillach que li fa una concurrència boja. Tenim realment dos enemics per de pell-hi. I és una cosa, i sap que hi ha una història, no sap quina, perquè això no apareix dins els diaris, però es veu ben bé que hi ha un fàstic comú. I el Brasillach de seguida que farà, es començarà a vendre també tibles i tenores fabricats a Normandia i París. Del que sembla, per mateixa cosa, gent que s'ha embarriat amb l'Andreu Turón i que han anat a veure manufactures per fer còpies d'instruments de baixa qualitat, però menys car. Doncs són instruments que es troben, en majoria en trobem molts. I el Valentí es mor en 1850, l'Andreu comença a agafar una importància bastant important, en Brasillach també, però en Brasillach, com dir, és més per la concurrència que vendrà tibles i tenors. No és gens ni mica per posicionar-se sobre els instruments catalans, al meu pare. última cosa pel meu tema, trobem a la vegada tres altres factors d'instruments a Perpinyà al mateix període, pels quals els tenim a l'estat civil, els tenim documentats on viuen els tallers i tot això, i no tenim cap producció. Doncs no sabem si feien instruments clàssics, instruments catalans, no, un misteri més. Tal com es pot trobar a Costa Empordà, de vegades trobem així rastres d'un tio que deia «Op, el meu avi fabricava instruments catalans». I no tenim rastres. Per l'Andreu Turon, acabarà agafant el relleu del seu pare, a instal·lar a Perpinyà, com la capital, això sí, pensi, de la factura instrumental de coble, dins la segona meitat del segle XIX.
1: Sí, i després d'ell, bé, pels instruments catalans, en tot cas, doncs no hi haurà ningú més. El Pierre Brisillac és el fundador de la casa que encara existeix, que se'n diu Delmas, i, de fet, la venda, fins i tot, sense parlar de producció, però la venda d'instruments de coble no passarà del gendre del Brisillac, del Firmin Delmas, del qual tenim un tamborí conservat al Museu Arlatin. Doncs, és a dir, principis del segle XX, en tot cas, abans de la Primera Guerra Mundial. Després de l'Andreu Turon i, doncs, diguem-ne, del Firmin Delmas, caldrà esperar als anys 1980 el Marcel Jourdà, tenor, músic de tenor, d'Espirà de la Gli, i que va fabricar durant un període de potser 30 anys tenores que déu-n'hi-do, ell mateix era músic i molt exigent en quant a la qualitat del timbre. De fet, Andreu Turon, si després d'ell, ja, entre ell i el Marcel Jourdà, no hi ha ningú, diguem-ne, a Catalunya Nord, en fi, la Catalunya sota administració francesa, que fabriqui instruments de coble, Andreu Turon és el qui va posar les bases definitives dels instruments de coble. Després, evidentment, entre els que es van preocupar, en tot cas, per la fabricació de tibles, tenores, flabiols, sempre hi ha algú que vol fer alguna aportació, però fa més de 150 anys que la base és la mateixa. I doncs podem citar el Catroi de Figueres, l'Enric Soldevila, que fabricava flabiols, tibles i tenores. També hi ha els Llantà, pare i fill, a Sant Feliu de Pallerols, que van fabricar instruments de coble. A la Bisbal d'Empordà va haver-hi la Casa Pardo, pare i fill, que eren rellotgers, però que es van dedicar durant anys a la fabricació d'instruments de coble. I després podem citar més gent, el Josep Plans, que és el que va afegir la seva última clau al flabiol, els Reig de Torelló, que ja van poder evocar en aquestes emissions, i de manera més recent el Miquel Puig de Llívol de Mataró, i després l'Alfons Civil a Gironella i el Pau Riols a Vilanova i la Geltrú.
4: Com es diu la plaça Jean, descuidat, on era en Garret?
1: La Boeria, és a dir, l'actual plaça Jean Jaurès, la Boeria, la Boerie en francès.
4: Això és el que buscàvem. Perquè el que és interessant és que és a costat de la Llotja, centre ciutat de Perpinyà, en Garret té la botiga amb el seu pare allà durant 20 o 30 anys, centre ciutat. Quan es mor i que el Valentí arriba, la casa és comprada per altres lutiers que venen a instal·lar-se, els Valot. Ells s'hi quedaran fins als anys 1860 o 70, no recordo. Doncs allà continuem a tenir, encara que no sigui més música catalana, al centre i al cor de Perpinyà tenim un magatzem especialitzat en música. Uns quants anys després, de l'altra banda del carrer, entre la plaça Laborí i el carrer de la Cloche d'Or, tenim un Brisillac que es ve instal·lar. I quan s'instal·la en Turon, s'instal·la a rue de la Cloche d'Or. Mateix lloc. És a dir que sobre 100 metres tindrem tot, a un moment tots els lutiers que vindran a instal·lar-se al centre ciutat de Perpinyà. L'únic en oposició d'això és el Valentí, que és un xic complicat, que sembla que tingui la botiga a casa seva a l'inici, després potser probablement a Sant Jaume o Sant Mateu, és el límit, en els límits de Sant Jaume encara tindrem una petita botigueta, però és el centre i el cor de Perpinyà que tindrem aquests tallers de factura instrumental, cosa que ensenya realment també que hi havia una demanda que existien i que s'ensenyaven aquí allà al mig.
3: Molt bé, doncs tota aquesta història dels constructors d'instruments. Moltes gràcies a Pere Jordà i Oriol Lluís Gual.
1: A vosaltres. Gràcies.

0: Andreu Turón no va inventar la tenora. Història de la música tradicional nord-catalana, una emissió de Pere Jordà i Oriol Lluís Gual.
1: Radio Arels, a tuí, 95.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: L'Europa de les llengües, un viatge lingüístic arreu del continent. Amb Miquel Martínez Vila.
3: En aquest viatge per conèixer les llengües d'Europa que ens ofereix el Miquel Martínez Vila, avui som en una zona muntanyosa. Miquel, bon dia.
4: Bon dia, Paula. Doncs sí, avui som a les muntanyes dels Dolomites, als Alps italians, on s'hi parla una llengua retroromànica anomenada ladí. El ladí dolomític estricte es parla a 5 valls contigües entre si, que formen 18 municipis i que constitueixen el territori de la Ladínia, és aquest territori on es parla ladí. El territori està dividit entre el sud Tirol, el Trentino i el Vènet, que són tres regions diferents de l'estat italià, i en formen part algunes valls molt conegudes pels amants de la muntanya, com la de Cortina d'Ampezzo o Valgardena o Valdifassa. El ladí forma part, amb el romanx i el friulià, un grup de llengües retroromàniques que, de fet, hi ha un debat científic sobre si s'han de considerar varietats de la mateixa llengua o llengües diferents.
3: Abans de continuar, escoltem una mica de música per veure com sona el ladí. Sentim el coro Rosalpina interpretant La Marmolada, una cançó dedicada a la muntanya més alta de les Dolomites.

0: Estem aquí a Ràdio Arrels amb el Miquel Martínez, que avui ens parla del ladí, una llengua dels Alps. Quanta gent la parla, Miquel?
1: El ladí dolomític es considera una llengua en perill. Es calcula que el parlen unes 30.000 persones, però cal tenir en compte que és un territori amb una densitat de població molt baixa i, de fet, aquesta llengua en algunes valls la poden entendre un 80% de la població, segons alguns estudis. Per tant, és una llengua que parla molt poca gent, però que en alguns pobles és molt parlada. La situació oficial del ladí depèn molt de quina regió es trobi. La zona on té més reconeixement és el sud Tirol, que és una regió d'Itàlia, però que és on parlen alemany austríac. I en allà té un gran reconeixement. El 89 va esdevenir llengua de l'administració, tant a nivell provincial com municipal, i és una espècie de cooficialitat entre l'alemany, l'italià i el ladí. I això permet també que s'estudi a les escoles, per exemple. A la Val d'Ifassa, que depèn del Trentino, va costar més aconseguir l'oficialitat, però als 90 es va aconseguir una certa oficialitat municipal. I el Vènet és encara més difícil, hi ha retolació bilingüe als vilatges, però el reconeixement és molt més en perill. A la DIC sí que es parlen algunes emissions de ràdio i de televisió, i si vols podem sentir ara un fragment del noticiari USC Diladins, que és de la Teleladina.
2: La Ussevers con un retrat del 78esimo Bal di Croazia a Vienna, o la che ha tot perte in Cegropes e rappresentanti della Valedes Ladines. Il commentar de pruma de Lucia Grosne te scont della ultima neves da Gaza. Dell'attualità le due piattas che conta della collaborazione anter la mendranza croata de Burgenland e i Ladins. Con la intervista alla presidenta dell'Union Generale di Ladins della Dolomites, Milva Musner. La parola è dell'assessor provinciale ladin Daniel Alfreider e l'articolo dal quotidiano croat. Sempre per l'attualità, se regiona della domana per metter fuori i segnei con la indicazione della doi valedes.
0: Ara ens parlaves d'alguns territoris on es parla el ladí, però hi ha algunes valls més, no?
1: Sí, de fet, les valls que hem comentat fins ara serien com el territori estrictament ladí, diguem, però hi ha mitja dotzena de valls contigües al territori estrictament ladí que parlen una cosa molt similar. Llavors, oficialment es consideren aquestes altres valls com dialectes de l'italià unificat, però molts d'ells es reivindiquen com a ladins, també. Llavors hi ha una mica aquest debat. El que sí que cal que no confonguem és el ladí, la llengua dels dolomites, amb el judeocastellà, una llengua romànica que derivava del castellà antic amb influència a l'hebreu, que se li diu ladino. Però no és el mateix, és a dir, el ladí és la llengua dels dolomites, el ladino és el judeocastellà.
0: I sempre ens recomanes algun lloc per visitar d'aquest territori on es parla la llengua. Avui serà, doncs, una destinació de muntanya.
1: Sí, evidentment, avui el paisatge és molt de muntanya. El territori ladí és una zona molt bonica, de fet, i amb pobles coneguts com Cortina d'Ampezzo o valls com la Vall d'Ifassa o la Vall Gardena. Però avui he triat una muntanya, que són els tres cims del Lavaredo, tres cimes en ladí. I es tracta de tres enormes roques, bàsicament, molt característiques i molt conegudes al món de l'alpinisme. La més alta fa gairebé 3.000 metres, 2.999, la de l'oest 2.773, la petita 2.857, i anar a fer una excursió al voltant d'aquestes muntanyes és una sortida molt bonica i molt recomanable. Això sí, no cal que proveu de pujar-hi, perquè és un dels ascensos, són ascensos per escaladors molt experimentats. De fet, la cara nord del cim gran es considera una de les sis grans cares nord dels Alps. Per tant, és una de les sis ascensions més complicades dels Alps.
0: Llavors ens les mirarem des de baix.
1: Millor, millor.
0: Moltes gràcies, Miquel.
1: Moltes gràcies, Paula.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
3: Aquests dies presentem el nou treball discogràfic d'Arnau Folk un cop més i avui parlem de la última cançó del disc, que és la que li dona el seu nom. Però primer, Arnau, tu, de totes les etapes de treure un disc, quina és la que disfrutes més? El fet de compondre les cançons, quan les graves a l'estudi, o bé els concerts i més el retorn del públic?
4: Jo, la part de gravar realment és molt xula perquè, clar, jo penso que jo faig maquetes com puc, jo creu les cançons a guitarra, veu, i després faig maquetes, no? I aquestes maquetes són, doncs, en base a la música que sé, és a dir, que sempre es queden curtetes en el sentit que pots entendre cap on vull que vagi la cançó, però no acaba de ser allò que diguis, això ja es pot penjar, no? I llavors, clar, aquí hi ha tota la part d'aprenentatge que faig amb els productors, que és la part que més m'agrada, perquè de cada producció acabo prenent coses i acabo fent servir coses que després em serveixen per fer maquetes en el futur i per composar inclús, no? Jo faig maquetes en base als coneixements que tinc, no? Que cada cop són més i que cada cop puc arribar a coses més sòlides i amb més sentit, no? Però realment el anar amb els productors, quedar amb ells, produir la cançó i anar dibuixant la conjuntament fins a arribar al destí final, no? I gravar-la, doncs, és la part que més em motiva, no? Perquè al final és això, és un seguir prenent constant i que aprenc recursos que després utilitzo a nivell compositiu i a nivell creació, no? També. I llavors, doncs, això és el que més m'atrau.
3: I hi ha hagut etapes més complicades o que has patit més en la composició d'aquest EP?
4: No, realment no, perquè en aquest EP realment ha sigut tot tan ràpid i tan fàcil també treballar amb els productors que he treballat, que són maquíssims i a més, pues, són amics, saps, també, llavors això també ho fa fàcil. I llavors ha sigut com molt així. Ha sigut molt ràpid i molt fàcil, sí.
3: Aquestes 5 cançons de l'EP les vas escriure l'estiu passat, em deies, fa quasi un any. El fet de defensar-les un any després, quan ja estàs preparant un nou treball, com bé em deies, no et queden una mica lluny les cançons o com si ja estiguessis tu en una altra etapa de vida, per exemple?
4: Bueno, o sigui, ho entenc, però és que al final passa amb tots els artistes, perquè realment quan tu treus una cançó, normalment quan l'has gravat ja de per si ha passat temps. O sigui, hi ha gent que treu cançons quan fa 2 anys que l'has escrit. Amb el primer àlbum em va passar. O sigui, jo treia cançons que feia 2 anys que havia escrit. Llavors, amb el primer àlbum sí que em va passar més això. Però amb el segon i ara amb aquest EP no, perquè realment és com fa res, o sigui, fa poc que està passant. Sí que és veritat que hi ha algunes de les noves que m'agradaria ja posar-les, però és que encara no estan ni gravades ni res, no? Que aquest és el tema. Normalment vas més o menys a un any i mig vista. Llavors ja és com que t'acabes acostumant a que funcioni així.
3: Doncs ara acabarem la setmana presentant l'última cançó del disc. És una cançó que es diu Un cop més, doncs, com el disc. És una cançó que dona ànims. L'has escrit per tu mateix?
4: Sí, 100%. Bueno, per mi i per tothom que estigui en un moment de revifar, no? De reixecar-se. Perquè al final és com la part emocional, o sigui, la mentida seria com la part, el final de la mentida, la tornada i tot això seria com la part física, no? D'actitud, de revifar, no? De reixecar-se, de reneixer i en canvi un cop més està feta com si fos la part emocional, en el sentit de que molts cops físicament o d'actitud dius, sí, ja estic atent, ja estic a punt, ja puc reneixer, ja puc tornar a emprendre un cop més una aventura o el que sigui, però després quan ho intentes, no? Emocionalment encara no ho estaves, no? I un cop més seria una mica això, seria la força emocional que ja està prenent força i ja està reconstruint-se per un cop més aixecar-se.
3: Arnau Folk, moltes gràcies d'haver estat amb nosaltres aquesta setmana musicalment.
4: A vosaltres.
3: I ens acomiadem, doncs, escoltant aquesta cançó Un cop més.

0: toc, toc, toc, què és això? El bigot de Montescot. Qui és aquí? El bigot de Sant Martí. Què és això? El bigot de Montescot.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels és la una.
4: Som el divendres 29 de maig. Bon dia. Temperatures també elevades avui, amb 30 graus a la plana i 22 a la muntanya. Aquesta nit les temperatures seran de 20 graus a Perpinyà, 19 a Serret i 18 a Prada. Demà al matí el temps serà igualment assolellat. Les mínimes seran de 19 graus al Rosselló, 18 al Vallespí, 17 al Conflent, 11 al Capcir i 12 a Cerdanya. A la tarda, un oratge a la muntanya. Les màximes seran de 29 graus a Perpinyà, 31 a Serret, 26 a Prats de Molló, 30 a Prada, 21 a Manlleu i 24 a la Tor de Querol. L'índice UV serà de 9 sobre tot el territori. A la nit, les temperatures seran igualment elevades, amb 26 graus al Rosselló, 24 al Baix Vallespí i 22 al Conflent. Diumenge al matí, sol a tot el país. Les mínimes seran de 22 graus a Perpinyà, 21 a Serret, 17 a Prats de Molló, 19 a Prada i 10 a Manlleu i a la Tor de Querol. A la tarda, un oratge igualment present a la muntanya. Les màximes seran de 32 graus al Rosselló, 31 al Vallespí, 28 al Conflent, 21 al Capcir i 23 a Cerdanya.
2: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
5: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. Donatius.radioarrels.cat.
1: Escolteu
2: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
6: Les manifestacions esportives encara no han integrat reptes com les canícules. Bon dia. L'augment progressiu de les temperatures globals i la proliferació d'onades de calor extremes estan posant en evidència les severes mancances dels protocols de seguretat en els esdeveniments esportius de resistència a l'aire lliure. L'organització i celebració de maratons, curses de fons o trail running a sota condicions de calor asfixiant es van mantenint, per exemple, el passat cap de setmana en diversos punts de l'estat francès, tot i la calor, amb un balanç alarmant de greus deshidratacions i, en els casos més tràgics,

0: que meteorològica més elevats, com és el cas de l'alerta vermella per canícula. Aquest marc normatiu, clarament desfasat davant el nou paradigma de l'emergència climàtica, deixa totalment desprotegits els atletes durant els períodes d'alerta taronja o groga, en els quals el risc per a la salut humana ja és crític a causa de la combinació de les temperatures altes i la humitat ambient. Mentre les autoritats s'abriguen darrere de normatives insuficients, la responsabilitat es trasllada cap a l'autoprotecció del mateix corredor. Cada cop més especialistes de la salut pública criden a una transformació estructural de les directrius esportives i de salut pública que prioritzi la preservació de la vida per sobre dels interessos econòmics o logístics de les competicions.
1: Radio Arels, a Font Romeu, 93.1.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Era més bonic el meu país.
3: Des del 1981, aquesta ràdio ha anat acumulant un fons sonor amb milers de veus que són la història d'aquest país. Descobrim-ne fragments.

0: Big Mama, la cantant de blues, és probablement, a part de Lluís Llach, la cantant sud-catalana que ha vingut més sovint aquí al nord. El 1999 va fer un concert a l'Auditori amb l'harmonicista Víctor Uris.
1: Vaig venir l'any, sembla que era l'any 95, amb el Big Mama en Jazz Quartet. Vam tocar a la capella de Sant Dominic i ens ho vam passar molt bé, però era un altre estil, era jazz. Bueno, jazz d'aquest de principis que encara enllaça bastant amb el blues, això. I no sé, va ser bé en taules, la gent asseguda, va sortir un senyor allà espontant i fer sol, un solo de veu, vam disfrutar molt. També hi avui, doncs, era un altre espai i una altra història que també, bueno, ens ho hem passat molt bé, no?
2: Com l'has trobat el públic, el lloc de l'Auditorium del Conservatori de Perpinyà, com l'has trobat aquest ambient?
1: Molt bé, a mi m'ha sorprès que fos a l'Auditori de cara amunt, o sigui, totes les... Normalment les grades comencen més avall i tot el rato havies de cantar mirant amunt, perquè

0: Vull dir, va molt bé per la veu cantar així, no? Però he trobat el lloc molt maco i hem pogut quebre-hi perfectament. La gent ha costat una miqueta d'anar-hi entrant en situació, però després no ens deixaven marxar, el que vol dir que crec que hem connectat bé, crec que sí, perquè potser no sé si es parla molt aquí en català, hem fet totes les presentacions en català, no sabem si ens entenien ben bé, però almenys ho hem intentat, de connectar de totes les maneres, amb la música, amb les presentacions, i no sé, estem contents.
1: Sempre tens el blues en la teva vida, en la teva música? Com ho portes això del blues?
0: No, hi ha hagut molta bona part de la meva vida que hi ha hagut èpoques crues i difícils, no? Però ara no, ara estic molt feliç i molt bé. El que passa és que, clar, amb la interpretació doncs, et surt tot allò, que tota aquella mena de sentiment que vols esvair, no?, que és el blues. Però, vull dir, no, en la meva vida real ara estic molt feliç i molt bé.
1: I en aquest cas, vull dir, quan ets feliç, el blues es transforma en country blues?
0: Home, sí, perquè és més alegre, es transforma en aquesta mena de country blues, de jazz, de barreja d'una mica de tot que nosaltres fem així a la nostra manera. Fem algun tema més mogut per no sé, per veure si la gent s'anima, però també altres cops surt aquesta sinceritat que ens surt quan fem un blues, perquè ens necessitem que l'ànima plori una mica, no? I vull dir, hi ha tantes coses que no necessàriament ha tant de passar tu, però últimament poses la tele i veus que tot arreu hi ha desgràcies i misèria, i que no tens per què tenir el blues, però sí, a vegades el pots compartir amb els altres que el pateixen, no?
2: 1999, la cantant de blues, Big Mama, després d'un concert a l'Auditori de Perpinyà.
3: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
5: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
6: El 29 de maig del 1961 neix el segell Edixa, Editora General Societat Anònima, la discogràfica clau pel desenvolupament de la música en català als anys 60 i 70. Va apostar des d'un principi per enregistrar tota mena de discos, de cant coral, poemes, recitats, música clàssica, contes, també música per infants. Un altre objectiu era cobrir tot el domini lingüístic del català. Van editar discos d'artistes de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Andorra, Catalunya Nord i l'Alguer. Gairebé tots incluïen les lletres perquè la gent pogués cantar i aprendre a escriure en català. Als inicis, per esquivar la censura, els discos d'Edixa surten al mercat des de Sant Sebastià, al País Basc. Així, la censura es passava ja per uns funcionaris que no entenien el català. Una situació que va durar un any aproximadament. Van decidir plantar cara als censors de Catalunya al cap d'un any. Apareix l'any 1961 la primera referència, Bon Nadal, amb el Noi de la Mare i el Cant dels Ocells, interpretades per la coral Sant Jordi, i dos fragments del poema de Nadal recitats per Josep Maria de Sagarra. Durant l'estiu de 1983, el fisc espanyol va multar Edixa amb 40 milions de pessetes arran d'una inspecció i, a conseqüència, va acabar tancant. Des del 2007, el seu fons històric va passar a formar part del catàleg de la discogràfica Picap. Escoltem ara el Cant dels Ocells, interpretat per la coral Sant Jordi.

0: Fins aquí el cant dels ocells amb la coral Sant Jordi, un disc editat per Edixa.
1: Escolteu Ràdio Arrels.

0: Soc Aurélie, del País d'Arrêt d'Història Conflent Canigó. Abans de la pause de l'estiu, us proposem una darrera recite. El divendres 19 de juny, a les 5 de la tarde, a Villefranche de Conflent, tindrà lloc una conferència animada per l'Alba Zamarbide, doctora en arquitectura i encarregada de missió, gestió i protecció del patrimoni mundial. La seva conferència serà dedicada a les fortificacions de Vauban i al seu títol de Patrimoni Mundial de la Humanitat. La reserva és obligatòria, ja que les places són limitades. Per a més informació, contacteu el País de Reditorio Conflent Canigó.
1: Vos també anuncieu el que organitzeu. Entreu en contacte 04 68 35 47 48. Agenda @radioarrels.cat.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Esquitxos de llibres. Pere Manzanares.

0: L'assassí ha sortit algunes nits sense aconseguir matar ningú. S'ha fet creure que hi havia massa llum a les finestres veïnes o que se sentien massa brògits de cotxes a prop. Però sap que les circumstàncies objectives que l'han empès a la prudència no són raons vàlides. Es passeja amb el martell a la butxaca dreta de l'impermeable i té la sensació que la poca gent que creua es malfia d'ell. En lloc de serrar el mànec de l'eina perquè li infongui coratge, s'embolica millor la bufanda sota el coll de l'impermeable per protegir-la de l'aigua fang. Torna a casa frustrat, tot i sentint com a poc la frustració ocupa menys lloc i com es dissol encara més quan s'imagina fent massatges a les cames de l'amic amb oli de farmàcia perquè l'amic s'hauria queixat d'un múscul. A vegades, els matins que no treballa, proposa a l'amic d'acompanyar-lo a fora. L'amic assenteix amb un moviment del cap i aviat tresca darrere l'assassí, mantenint sempre el cap cot. Al cap d'una estona, l'assassí l'obliga a posar-se a prop seu i així travessen un tall de ciutat, molls i freds, anant en compte de no relliscar damunt l'aigua fang més barrejat d'excrements d'estornells a mesura que el temps s'enfreda. Baixen caminant durant uns 20 minuts, seguint el pendent de les avingudes més carregades de trànsit. I quan l'assassí veu que l'amic treu mal a seguir el seu ritme, criden un taxi. Aigua fang, novel·la de Joan Lluís Lluís, publicat a l'editorial La Magrana.
1: Esquitxos de llibres. Pere Manzanares.

0: Plantes de Conflent. Albert Malló, Camproví.
1: Una setmana, una planta, és el repte que ens hem donat amb l'Albert Mayol. Arribarem a 52, segur, final de l'any. Albert Mayol, bon dia.
2: Bon dia, Enric. I tant que hi arribarem.
1: I potser podríem fer molt més,
2: No, anirem fent, si anirem tot va fent. Bé.
1: Molt bé, doncs avui, quina?
2: Avui parlarem d'una planta curiosa, Globularia alipum. Els noms en català, fusellades, d'aquí. Mm. Recollit per en Conill i també per d'altres botànics. I en occità, herba terrible. Herba
1: ai,
2: terrible.
1: Ai.
2: Senet bastard. Això és amb noms d'autors propers, Claudi Baixiera, per exemple. I per exemple, també pas massa lluny a l'Empordà, allà un jo soc nat, Olivareta, que és un nom que només és d'allà, que ens explicarà part de com és la planta, tot i que aquest no seria pas un nom d'aquí. El nom fusellades vindria més aviat per l'aspecte que tenen les flors vist de davant, quan estan ben desplegades, que tenen una part central més fosca i una part externa més clara, com si fos un botó, que tenen aspecte d'una bala. Llavors, molt probablement el nom fusellades ha vingut d'aquí.
1: D'acord.
2: Sí, i després, sí. Pel nom científic, es creu que alipum vol dir baixar el dolor. Això ens farà explicar alguns usos que té la planta.
1: De què en fem, d'això?
2: Sí. I, exacte, de què en fem d'això. Ara el que podem explicar és on viu la planta. Viu en llocs de terrenys calcaris, preferentment, llocs que són els sòls àcids, li agrada pas massa, costa molt a trobar-la. Per tant, sabent això, aquí al Conflent i en d'altres bandes de Catalunya Nord, l'hauríem de buscar en els llocs que hi ha calç. Per exemple, aquí seria Cornellà de Conflent, Vilafranca, Conat, Cerdinyà, seria els indrets que realment n'hi ha.
1: On trobem aquest marbre tan bonic, també
2: sí,
1: hi ha
2: també,
1: aquesta planta.
2: En aquesta planta, sí. Fins a una certa alçada, és una planta mediterrània, per tant, cap endins, cap a la zona, diem que de clima més fred i pirinenc, no li agrada, és mediterrània. Però tot i així, aquí puja fins gairebé als 900 metres d'alçada. Llocs calents, llocs calcaris. Llavors, és una planta, una mata, un arbustet petit, que pot arribar fins a un metro, que fa unes fulles que tenen, amb una mica d'imaginació, forma d'ou, però més aviat punxeguda, i la part ampla de l'ou seria cap a dalt.
1: Sí.
2: Més o menys. Gruixudetes, punxen pas gaire, les tiges tenen forces fulles i té un aspecte la mata pas d'una bola, un arbust una mica desgarbat, és a dir, que treu moltes branquetes aquí i allà i quan se tomba fa això, que esclar, tothom busca la llum, fa com una espècie de raspall mirant cap a dalt i després a la fi, al final d'aquests branquillons, surten aquestes flors que tenen aspecte, les flors, de bala.
1: De bala.
2: Quan són ben obertes. I molt boniques, són d'un color blau, per fer-ho curt.
1: Blau-gris.
2: Blau-gris, sí, prou bonic. I veurem que a la part final dels branquillons de vegades hi ha forces capítols junts. El que passa és que les tiges aquestes, secundàries, tenen els entrenusos molt, molt curts. Llavors surten de la xella de cada fulla, en surt algun. De vegades n'hi ha 4 o 5 o 6, de vegades n'hi ha un de sol, tot això. Bé, és una planta que no es confon amb res. pràcticament, perquè té un aspecte singular. I la podem trobar florida? Més de desembre ja n'hi ha. Té bon aspecte l'exemplar que tenim aquí, que tenim unes fulles, té bon aspecte agafada fa res, unes hores. I bé, el cas és que no és una gran mata, una mata més aviat petita mitjana. Llavors, el que podem explicar és els pocs usos que té. No té massa cosa, eh? Per exemple, en Conill, l'any 1938, amb una obra que va fer de botànica pràctica catalana, parla que la decocció és purgant. Fins i tot diu la dosi. Millor no la diem. Sí, que no se faci i, com tot, s'ha de vigilar. I després hi ha altres informacions. Per exemple, en aquest cas doncs, és medicina humana, però també i aquí l'ha fet servir com a ornamental. I, per exemple, en veterinària també hi ha usos, però no estaríem pas parlant d'usos recollits aquí, d'altres indrets.
1: D'altres llocs.
2: Sí, d'altres llocs. Llavors, l'ús més proper que tindríem, per exemple, a Mallorca, a les Illes Balears, i a l'Empordà mateix, d'on jo vaig néixer, per la pressió sanguínia, un regulador de la pressió. Que vagi bé o que no vagi bé, o que sigui una creença, és una altra cosa, però encara actualment hi ha gent que la fa servir.
1: En decocció. Encara no, no ho sabem gaire.
2: Sí, en teoria hauria de ser això, però no ho sé, perquè la gent que ho fa servir el que vol és que li venguis la planta o que li donguis la planta. De fet, ma mare, que venia en el mercat municipal, només portava la planta a les persones que tenien la recepta, perquè era un tema de responsabilitat. Llavors, curiosament, en preparar doncs, les informacions, vaig veure que l'herbari virtual de la Mediterrània Occidental recull exactament el mateix ús. I després, per exemple, tenim una pàgina web molt interessant, Plantum de Provenza, de la Provença, i ens parla doncs, que es mastegaven les fulles pel mal de queixal. I després, el nom aquest d'Herbo Terriblo, que ajuda a cagar.
1: Sí,
2: molt bé. Mateix. De fet, crec que seria més aviat una planta, en comptes de regular la pressió sanguínia, el que fa és de resolutiu, és a dir, neteja. I potser degut a això baixa la pressió. I, per exemple, diu, sembla que es fa servir contra el mal d'ossos i d'estómac. Deixem-ho aquí. Sí.
1: I fins a una altra per una altra planta. Moltes gràcies, Albert Mayol Camrubí.
2: Sí.
1: Albert Mayol
2: Camrubí. Sí. Ah, i una cosa que ens oblidem, recordar els noms.
1: Sí, recordem els noms.
2: Els noms. Sí, Globularia alipum i en aquí fusellades i en occità senet bastard o herba terrible.
1: Moltes gràcies, Albert Mayol.
2: A tu, Enric. Fins ben aviat.
1: Fins ben aviat. Adéu.
2: Albert Mayol Camprubí.
1: Plantes de Conflent.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Art a Ràdio Arrels.
3: Amb l'Oriana Peñer.
4: S'inaugura al Soler una exposició particular de ceràmica que pertany a Michel Goguet, així que aquí amb la Marie-Thérèse Forcade de Culture en Tête. Bon dia, Marie-Thérèse Forcade.
5: Bon dia, Radio Arrels.
4: En general, pots presentar aquesta exposició?
5: Aquesta exposició l'hem feta aquí a Martin Vivès gràcies a Michel Goguet, que ens ha posat a disposició tota la seva col·lecció personal de ceràmiques de diversos artistes com Conrad Paris, Eric Chambon, Furazola, Poussine i tant d'altres, que han fet diverses obres que representen alguns plats, algunes escultures, algunes escenes de les vendímies i totes que són que presenten la cultura catalana.
4: I quines són les temàtiques representades?
5: Les temàtiques representades són la festa de l'or, les vendímies, la cultura catalana, una mica religiosa, amb unes representacions una mica bíbliques. Hi ha una exposició sobre una taula de tota la processió de les Anys, amb uns caperutxos preciosos, tota la representació de les Anys. Hi ha no sé, poder una trentena de figurines en el centre de la sala.
4: Pots dir que quines tècniques són utilitzades?
5: El bàsic és que és terra, que se posa d'emall, i després que tot se fa coure. I, bon, segons l'emall que poses, quan se cou, la color canvia, és el vermell, el blau, el verd, i són típicament coses catalanes.
4: I quins objectes tenim, per exemple, aquí?
5: Aquí tenim alguns quadres, plats, figurines de vasa i alguns els caps de les festes de l'Ors de Sant Laurent de Cerdan, d'Arles i de Prats de Molló, que són l'artista Eric Chambon, que els va fer a Prats.
4: Podries dir de quin període daten?
5: Daten, alguns són del principi del 20è segle fins als dies d'ara, n'hi ha que són de 1970, 1950, ara que són més props, depèn, a Miquel Goguet els compra quan els troba i si li volen vendre, perquè són totes coses i peces de col·lecció.
4: Hi ha tallers també diferents.
5: Sí, i doncs hi ha tallers diferents, hi ha els tallers de Sant Vicenç, els tallers del Palau de Mallorca i els tallers del Convent de Bombàs.
4: Moltes gràcies, Marie-Thérèse Forcade, membre de Culture en Tête.
5: Merci, moltes gràcies. Ara també els hi recordo a tots que l'exposició se pot veure cada dia del dilluns al divendres de les 2:30 a les 6:30 de la tarda i el dissabte i el diumenge de les 10 al migdia i de les 2:30 fins a les 6:30 i la col·lecció se pot veure del 26 de maig fins al 4 de juny.
0: Escolteu Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 2 de la tarda.
3: Som el divendres 29 de maig. Bon dia. Temperatures també elevades avui, amb 30 graus a la plana i 22 a la muntanya. Aquesta nit les temperatures seran de 20 graus a Perpinyà, 19 a Serret i 18 a Prada. Demà al matí el temps serà igualment assolellat. Les mínimes seran de 19 graus al Rosselló, 18 al Vallespí, 17 al Conflent, 11 al Capcí i 12 a Cerdanya. A la tarda, un oratge a la muntanya. Les màximes seran de 29 graus a Perpinyà, 31 a Serret, 26 a Prats de Molló, 30 a Prada, 21 a Manlluís i 24 a la Torre de Querol. L'índice UV serà de 9 sobre tot el territori. A la nit, les temperatures seran igualment elevades, amb 26 graus al Rosselló, 24 al Baix Vallespí i 22 al Conflent. Diumenge al matí, sol a tot el país. Les mínimes seran de 22 graus a Perpinyà, 21 a Serret, 17 a Prats de Molló, 19 a Prada i 10 a Manlluís i a la Torre de Querol. A la tarda, un oratge igualment present a la muntanya. Les màximes seran de 32 graus al Rosselló, 31 al Vallespí, 28 al Conflent, 21 al Capcí i 23 a Cerdanya.
4: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
0: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
0: Esquitxos de jazz.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 3 de la tarda.
3: Som el divendres 29 de maig, bon dia. Temperatures també elevades avui, amb 30 graus a la plana i 22 a la muntanya. Aquesta nit les temperatures seran de 20 graus a Perpinyà, 19 a Serret i 18 a Prada. Demà al matí el temps serà igualment assolellat. Les mínimes seran de 19 graus al Rosselló, 18 al Vallespí, 17 al Conflent, 11 al Capcí i 12 a Cerdanya. A la tarda, un oratge a la muntanya. Les màximes seran de 29 graus a Perpinyà, 31 a Serret, 26 a Prats de Molló, 30 a Prada, 21 a Manlluís i 24 a la Torre de Querol. L'índice UV serà de 9 sobre tot el territori. A la nit, les temperatures seran igualment elevades, amb 26 graus al Rosselló, 24 al Baix Vallespí i 22 al Conflent. Diumenge al matí, sol a tot el país. Les mínimes seran de 22 graus a Perpinyà, 21 a Serret, 17 a Prats de Molló, 19 a Prada i 10 a Manlluís i a la Torre de Querol. A la tarda, un oratge igualment present a la muntanya. Les màximes seran de 32 graus al Rosselló, 31 al Vallespí, 28 al Conflent, 21 al Capcí i 23 a Cerdanya.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
5: Esquitxos de clàssica.

0: Radio Arrels, a la Llagona, 93.1.
1: L'estiu, 100% en català.
2: A Radio Arrels.

0: una cera.
1: Radio Arels, a Prada, 95.5.
2: A la muntanyeta no hi neve ni plou, i a la terra plana tot el vent s'ho mou. Isaïes 13.

socis heretats de pares rics. Per Déu, són divertits, ho tenen tot i maten el temps parlant de vins.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda.
2: Som el divendres 29 de maig, bon dia. Temperatures també elevades avui, amb 30 graus a la plana i 22 a la muntanya. Aquesta nit les temperatures seran de 20 graus a Perpinyà, 19 a Serret i 18 a Prada. Demà al matí el temps serà igualment assolellat. Les mínimes seran de 19 graus al Rosselló, 18 al Vallespí, 17 al Conflent, 11 al Capcí i 12 a Cerdanya. A la tarda, un oratge a la muntanya. Les màximes seran de 29 graus a Perpinyà, 31 a Serret, 26 a Prats de Molló, 30 a Prada, 21 a Manlleu i 24 a la Tor de Querol. L'índice UV serà de 9 sobre tot el territori. A la nit, les temperatures seran igualment elevades, amb 26 graus al Rosselló, 24 al Baix Vallespí i 22 al Conflent. Diumenge al matí, sol a tot el país. Les mínimes seran de 22 graus a Perpinyà, 21 a Serret, 17 a Prats de Molló, 19 a Prada i 10 a Manlleu i a la Tor de Querol. A la tarda, un oratge igualment present a la muntanya. Les màximes seran de 32 graus al Rosselló, 31 al Vallespí, 28 al Conflent, 21 al Capcí i 23 a Cerdanya.
0: Ràdio
3: Arrels.
0: Ràdio Arrels.
4: Esquitxos de jazz.

punta dels dits. No entendríem aquell que es dona a canvi de res. Ni voldríem la mà del qui mai no ens ha entès. Si no fos pels amics, els camins se'ns fan llargs. Tots foscos i avorrits, tristos, negres i amargs. Les pors i les misèries ens fan niu dins del pit.

0: t'escampen les boires quan et creus ensorrat. Si no fos pel rellotge, no perdríem el temps.
1: Radio Arrels, Anne Fiac, 95.

Radio Arrels, a Perpinyà, 95.

No sé si toca mort. Més uns ses batallades, combatament d'un cor.

no passis la serra. La vila és maleïda, com l'ullam, com la guerra. La fulla que l'escolta tremola i pensa, tremola su la branca que hi canta el pinçà. Dijons aquesta fulla que el país restarà. Quan partirem nosaltres,

figuera que t'amagues al fons del meu hort. Com toca la campana, com toca el meu amor. No sé si toca glòria, no sé si toca amor.

Cristina, sempre a punt de fer complots, casada dos o tres cops. En Neron s'emborratxava, en Narcís se preparava, el posup en Britannicus pren

que s'ho va arreglar tot sol al mig d'històries de cul. El grec no es va seguir amb el seu playback de la sisiema fins al bac, ja calia tenir la fe. D'aquí jo vaig

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.
2: Ràdio Arrels. Són les 5 de la tarda.
3: Som el divendres 29 de maig. Bon dia. Temperatures també elevades avui, amb 30 graus a la plana i 22 a la muntanya. Aquesta nit les temperatures seran de 20 graus a Perpinyà, 19 a Serret i 18 a Prada. Demà al matí el temps serà igualment assolellat. Les mínimes seran de 19 graus al Rosselló, 18 al Vallespí, 17 al Conflent, 11 al Capcí i 12 a Cerdanya. A la tarda, un oratge a la muntanya. Les màximes seran de 29 graus a Perpinyà, 31 a Serret, 26 a Prats de Molló, 30 a Prada, 21 a Manlluís i 24 a la Torre de Querol. L'índice UV serà de 9 sobre tot el territori. A la nit, les temperatures seran igualment elevades, amb 26 graus al Rosselló, 24 al Baix Vallespí i 22 al Conflent. Diumenge al matí, sol a tot el país. Les mínimes seran de 22 graus a Perpinyà, 21 a Serret, 17 a Prats de Molló, 19 a Prada i 10 a Manlluís i a la Tor de Querol. A la tarda, un oratge igualment present a la muntanya. Les màximes seran de 32 graus al Rosselló, 31 al Vallespí, 28 al Conflent, 21 al Capcí i 23 a Cerdanya.
4: Rosselló,
5: Vallespí,
4: Conflent,
5: Cerdanya,
4: Capcí i Fenolleda.
5: Ràdio Arrels.
6: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. Donatius.radioarrels.cat.
4: Escolteu Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.
6: Cultura a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
7: El mestre de Cabestany és un dels artistes més internacionals i emblemàtics del romànic català i el Museu Nacional d'Art de Catalunya a Barcelona li ha dedicat una exposició. A aquesta hora podem saludar el seu comissari, el Manuel Castiñeiras. Bon dia.
8: Bon dia.
7: Primer de tot, explica'ns una mica qui va ser aquest mestre de Cabestany.
8: Bueno, tant de bo ho sapigués. A veure, com sabeu, és un dels grans enigmes i una de les figures més fascinants de l'escultura romànica del segle XII. En realitat, el mestre de Cabestany no ha signat cap obra, no tenim cap document sobre ell, però té un estil tan particular, té un estil tan, diguem-ne, genuí, que qualsevol persona que vegi una obra del mestre de Cabestany no s'oblida mai. Aleshores, la cosa enigmàtica és que s'han trobat obres d'aquest mestre des de Toscana fins a l'Empordà, passant, evidentment, pel Rosselló i per Occitània. I aquesta és la cosa més fascinant, com un home, un escultor, al segle XII, ha tingut aquesta trajectòria tan ampla que va des de la Toscana fins a la Catalunya Nord.
7: I, de fet, se li diu mestre de Cabestany, però no tenim cap referència ni cap idea que realment nasqués al vilatge de Cabestany, no?
8: Exactament. En realitat, el nom de Mestre de Cabestany neix a l'any 1944, quan un historiador català que es deia Josep Budiol, que estava fent una feina per al Metropolitan Museum de Nova York i havia de fer l'informe sobre una peça que volien comprar, es va donar que un timpà que ve de Navarra, que es diu el timpà de Rondo, que ara està a Nova York, i el timpà de Cabestany, que està, com sabeu, a Cabestany i s'havia trobat uns anys abans, eren molt semblants. Aleshores, intenta, d'alguna forma, donar nom a aquest mestre que havia fet aquestes dues peces.
7: I una mica doncs, se l'apropia també, que ja està bé, també.
8: Bueno, Cabestany ha tingut molta sort, perquè té el nom de mestre de Cabestany, es podia dir mestre de

0: que més l'agrada és el marbre. No tenim molt sovint escultors treballant en marbre. Ara, quan hem fet l'exposició, a més, hem pogut analitzar les pedres i ara sabem que, per exemple, va fer servir marbre de Carrara, però de peces reaprofitades de l'època romana, i també marbre de Proconès, que és una illa que està a prop d'Istanbul i que, evidentment, és material que el va reaprofitar de les ruïnes. Aquesta és la primera característica, no? Tria marbre. Després, la segona és que és un artista molt expressionista, en el qual trobem a vegades aquests ulls i aquestes mans enormes, que és una mena d'expressió, diguem, relacionada amb l'escena. I la tercera cosa, que és una cosa que no es pot discutir perquè tothom l'ha reconegut, és que és un mestre que s'inspira directament al repertori dels sarcòfags antics i paleocristians, fent servir tècniques de l'edat tardoromana.
1: D'aquest mestre de Cabestany heu fet una exposició al Museu Nacional d'Art de Catalunya de Barcelona, que estarà oberta fins al 29 de juny. I, de fet, en aquesta exposició, Manuel Castiñeres, teniu obres inèdites, no?, d'aquest artista.
0: Aquesta és la cosa més important que aporta l'exposició i és que al voltant de la preparació de l'exposició, penseu que portem més de 2 anys preparant l'exposició, han sortit moltes peces noves. Peces que estaven a cases al voltant del monestir o fins i tot peces que la gent no sabia ni que era Cabestany, això. I això ha estat un procés una mica lent, però una gran satisfacció, perquè podem presentar diverses peces que ens ajuden a completar parts de la portada. La més important va aparèixer uns dies abans de l'exposició i és un tros de relleu amb dues figures, amb uns plecs, que realment és com la bessona del timpà de Cabestany.
1: Doncs mira, hem trobat aquí un... I sabem a on era o d'on venia aquesta bessona del timpà de Cabestany?
0: Clarament, clarament Sant Pere de Rodes. O sigui, tot aquest material ve de la portada de Sant Pere de Rodes. Has de pensar que la portada de Sant Pere de Rodes feia 10 metres per 6 amb 25. I tot això has de pensar, bueno, evidentment, havia la part, diguem, d'ingrés, no? Però has de pensar en una gran quantitat de material esculpit, no? Del qual ens ha arribat molt poca cosa.
1: Clar, aquesta portalada es va perdre com al segle XIX, no?
0: Sí, és una història molt trista. És una història molt trista perquè els monjos abandonen el monestir a finals del segle XVIII perquè diuen que ja no poden viure allí, que era un lloc perillós, que era un lloc aïllat. Clar, la muntanya, que és una meravella, com segurament tu coneixes, allà damunt del mar, clar, havia quedat fora, diguem, dels grans centres de desenvolupament, no? Havia canviat la societat. Aleshores, ells van decidir baixar al que deien els a la plana, que és allà on està Vila-sacra i després Figueres. I el monestir queda abandonat i això comporta, en una primera fase, una cosa que també ha passat a la Revolució Francesa, que és una mica el vandalisme o la venjança antifeudal, no? El monestir havia estat com un símbol del poder feudal i segurament la portada va patir algun d'aquest vandalisme. Però, més enllà d'això, ara sabem també que en el 1832 es va fer una bastida, es van contractar a dos paletes i la idea d'aquesta bastida era el desmuntatge dels marbres de la portada. Això va ser denunciat pel monestir, però ja massa tard, perquè ja s'havia produït el desmuntatge.
1: Però això se sap qui ho va pagar, això?
0: No tenim res. Sí?
1: O sigui, se sap qui ho va pagar, aquest desmuntatge d'aquesta
0: de
1: portada?
0: Sí, Narcís Casademont, que era un hisendat de Port de la Selva.
1: D'acord. I era per comerciar després,
0: de
1: o...?
0: Selva, no, és molt interessant perquè aquesta primera fase de destrucció no és una fase ni de col·leccionistes ni amb la idea d'agafar-se les peces...

0: vendre. Aquesta primera fase de destrucció comporta, a vegades, simplement destruir per destruir. La segona, aprofitar material, que és el que vam fer, i repartir-lo per diverses cases. No crec que sigui la idea, com després passarà, de vendre en el col·leccionisme. Aquesta idea és posterior. A finals del segle XIX sí que ja comencen aquestes peces a tindre un valor al mercat de l'art. Però en aquest moment no crec que hagi estat fet per aquesta idea de vendre. Una mica com ha passat a Saint-Denis i a Cluny, no? Que han destruït el monestir, s'ha repartit per les cases, però no havia en un primer moment una idea de vendre.
1: Doncs per sort van quedar amb diverses coses, encara que fossin repartides, i s'ha pogut anar agrupant tot el que es té fins ara en aquesta exposició sobre el mestre de Cabestany que acull el Museu Nacional d'Art de Catalunya a Barcelona, això és a la muntanya de Montjuïc, i que l'acull fins al 29 de juny. Hem estat parlant amb el comissari de l'exposició, el Manuel Castiñeiras. Moltes gràcies per atendre'ns.
0: Jo t'agraeixo molt l'entrevista i de veritat que mereix la pena. L'exposició és una meravella, no només per les peces noves que presentem, sinó també perquè té una museografia extraordinària.
2: Radio Arrels, Ara Inés, 88.2.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

0: Sortim de casa, amb l'agenda de Ràdio Arrels.
1: Bon dia, sóc Miquel Aguirre, director del Museu Memorial de l'Exili, del MUME, que a partir d'ara, del 17 de gener fins al mes de maig, tenim una interessantíssima exposició produïda pel Memorial del Camp de Ribes Altes, que és una exposició dedicada a la figura del dibuixant i de l'artista Josep Bartolí, que en aquesta exposició, de nom Dibuixar és lluitar, és un recorregut per la seva obra, per la seva obra, doncs, que impacta sobre temes que tenen a veure amb la trajectòria i amb el periple personal d'en Josep Bartolí, que és un home que va estar al front de guerra, la Guerra Civil, i a més va estar als camps de concentració i va patir l'exili. I és una exposició, diguéssim, molt interessant i alhora molt, molt potent sobre aquest personatge tan conegut del món de l'art del nostre país.
2: Ràdio Arrels.

0: Els atacs contra la llengua. Converses durant la Universitat Catalana d'Estiu 2025. La Franja de Ponent amb Joaquim Monclús. Parlem amb Joaquim Monclús de la Franja de Ponent, que és un territori català fora de la Comunitat Autònoma de Catalunya. Joaquim Monclús, bon dia. Com teniu aquest, com viviu aquests atacs? Que són aquests atacs a la Franja de Ponent, concretament?
1: Els atacs són molt greus i el resultat és que el català no existeix. A la Franja el català no existeix. Existeix, no sé si com li diuen, llengües minoritàries, no sé què, o el xapurriau i tot el que volen dir-li, o sigui, despreciar-ho al màxim perquè no sigui important.
0: Això és un primer greu, un primer problema de no reconèixer el que existeix, de fet, ho saben que existeix.
1: L'aragonès, que és minoritari més que molt més que el català, però és, tampoc el reconeixen. Però clar, l'altre dia ja vam fer un homenatge al conseller Bada, que va ser el que va tirar primer tot l'ensenyament del català, i allí hi havia molta gent del PP i molta gent del Canyís, i tots entenien el català, i qui més qui menys fins i tot s'atrevia a parlar-lo. Aleshores, el que es constata és que a Aragó no són els 50 mil, diguéssim, catalanoparlants de la Franja. És que això se'n pot anar a 500.000. I pensa que diu, oh, una aberració. No, escolti, la meitat de la gent del Canyís entén el català i el parlen. Per què? Perquè molts estan a Barcelona i l'han après. I aquestes generacions, diguéssim, més antigues, més velles, el van aprendre. Ara potser que els joves es costaria més, i això que és més fàcil. A Montsó passa el mateix. O sigui, jo dic que a Aragó tota la zona que mire a Catalunya és una cosa i el demés és una altra. Si havíem, si alguna vegada he anat quan vivia la meva mare, anàvem a comprar el Canyís, anàvem a comprar unes sabates i jo li diia, és que aquesta gent no l'entenen el català. I diu, oh, pues clar, prengui'n. Diu, jo parlo català i tal. Ai, senyora, no se preocupe. No se preocupe, que nosotros lo entendemos todo. I diu, claro, per a vendre el que convingui, no? Llavors, què vol dir això? Pues que a Aragó hi ha un nombre molt gran de gent, a més de que està a la Franja, que parla en català, a més a la Franja, per exemple, el meu poble Estorí, Sant Sigofestes, no sé, pot ser, està. I té 1.000 habitants, n'haurà pujat a 3 o 4.000. Aquests 3 o 4.000 tots parlen català, o per lo menos una bona part.
0: Però físicament, concretament, com que fan? Que fa o el govern d'Aragó o d'altres institucions contra el català?
1: El govern d'Aragó el negue, no dona una subvenció ni dona res, i llavors ja t'arreglaràs. Llavors nosaltres tenim algunes petites subvencions que venen de Catalunya i els socis que paguen. Tenim a la vora de 400 socis i en això ens anem fent. Què està fent l'associació L'Escuma? Pues L'Escuma de quan en quan fa un acte, per exemple a Calaceit, que mos deixen al local. No es cobren llum ni aigua. A canvi, es fem una sèrie d'actes culturals conjuntament. A nosaltres va perfecte. Es va perfecte perquè d'alguna manera fem arribar el català i el dignifiquem. Per exemple, l'any passat va ser molt bo que vam fer l'acte de... Ja també l'hem fet aquest any. Però l'any passat vam fer el lliurament del Premi Franja i com jo era el president me tocava fer-ho a mi i ja li vaig dir a l'alcalde, dic, escolta, tu eres una autoritat més important que jo, ho vols fer? Diu, cap problema. I va lliurar ell el premi, va parlar en català, ho va fer tot com un mes de l'associació.
0: Per revertir la situació que caldria l'annexió de la franja a Catalunya, per exemple?
1: Aviam, per revertir, si Catalunya s'ho hauria proposat en els seus moments, això fàcilment seria català. O sigui, el problema és que Catalunya s'ho ha mirat d'una altra manera. Pensem una cosa, que l'Institut d'Estudis Catalans se fa agafant l'exemple dels intel·lectuals del Matarranya. I això s'ha d'explicar. Em va anar al Pijuan i va veure el que feien aquell i va dir, pues si aquí hi ha una sabata i una espardenya fan el que vagin, què poden fer nosaltres? I li va inflar el cap al Prat de la Riba i li va dir que tiraren endavant l'institut. I una volta l'institut es va constituir, l'any 8 ja teníem el Boix i en Pere intentant fer les excavacions. I em sembla que comencen uns anys després i serà hasta el Primo de Rivera. I llavors la gent d'allí, durant molta gent, durant l'any, treballaven a les excavacions. Quan arribava el novembre, a l'Oliva. Quan arribava el mes de març, i esperava que tornara a arribar l'imminent, diguéssim, Boix i en Pere, que és el que portava les excavacions, i tornaven a començar. Llavors tot això em va marcar molt el territori. Per exemple, avui parlarem de la llengua, no? Nosaltres és que no hi havia problema. Per què no hi havia problema? Perquè la gent, els intel·lectuals, van anar seguint i Pompeu Fabra va visitar la zona. Però és que no s'ho vam plantejar. O sigui, les normes són les que posa l'institut, i l'institut és una cosa com si fos també nostra, i per tant no va haver ni debat. I el 32, quan se van aprovar les normes de Castelló, pues, també es van aprovar per tota la franja. O sigui, que nosaltres no hi ha hagut mai cap problema, hem estat units al Principat en aquestes qüestions.
0: Els joves usen el català, són a favor del català?
1: Aviam, el problema del jovent, com a tota part, és que l'utilitza poc. Parlen molt castellà, malgrat que el coneixen, el català, el saben. S'hauria de fer alguna cosa, i jo sempre dic que si no aconseguim que la gent se senta partícip i d'alguna manera, diguem, per orgull, de dir, o sigui, nosaltres tenim una llengua, l'han de parlar, si no aconseguim treure aquest orgull del jovent i que el jovent s'ho faci d'ell, ho tenim mal.
0: Joaquim Monclús, moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.

0: era els atacs contra la llengua, converses durant la Universitat Catalana d'Estiu 2025. La Franja de Ponent, amb Joaquim Monclús.
1: Radio Arrels, a Codelet, 95.5.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Art a Ràdio Arrels.
3: Amb l'Oriana Peñer.
4: S'inaugura al Soler una exposició particular de ceràmica que pertany a Michel Goguet, així que aquí amb la Marie-Thérèse Forcade de Culture en Tête. Bon dia, Marie-Thérèse Forcade.
5: Bon dia, Radio Arrels.
4: En general, pots presentar aquesta exposició?
5: Aquesta exposició l'hem feta aquí a Martin Vivès gràcies a Michel Goguet, que ens ha posat a disposició tota la seva col·lecció personal de ceràmiques de diversos artistes com Conrad Paris, Eric Chambon, Furazola, Poussine i tant d'altres, que han fet diverses obres que representa alguns plats, algunes escultures, algunes escenes de les vendímies i totes que són que presenten la cultura catalana.
4: I quines són les temàtiques representades?
5: Les temàtiques representades són la festa de l'or, les vendímies, la cultura catalana, una mica religiosa, amb unes representacions una mica bíbliques. Hi ha una exposició sobre una taula de tota la processió de les Anys, amb uns caperutxos preciosos, tota la representació de les Anys. Hi ha no sé, poder una trentena de figurines en el centre de la sala.
4: Pots dir quines tècniques són utilitzades?
5: El bàsic és que és terra, que se posa d'emall, i després que tot se fa coure. I, bon, segons l'emall que poses, quan se cou, la color canvia, és el vermell, el blau, el verd, i són típicament coses catalanes.
4: I quins objectes tenim, per exemple, aquí?
5: Aquí tenim els quadres, plats, figurines de vasa i els caps de les festes de l'Ors de Sant Laurent de Cerdan, d'Arles i de Prats de Molló, que són l'artista Eric Chambon, que els va fer a Prats.
4: Podries dir de quin període daten?
5: Daten, alguns són del principi del 20è segle fins als dies d'ara, n'hi ha que són de 1970, 1950, ara que són més props, depèn, a Miquel Goguet els compra quan els troba i si li volen vendre, però són totes coses i peces de col·lecció.
4: Hi ha tallers també diferents.
5: Sí, i doncs hi ha tallers diferents, hi ha els tallers de Sant Vicenç, els tallers del Palau de Mallorca i els tallers del Convent de Bombàs.
4: Moltes gràcies, Marie-Thérèse Forcade, membre de Culture en Tête.
5: Merci, moltes gràcies. Ara també els hi recordo a tots que l'exposició se pot veure cada dia del dilluns al divendres de les 2:30 a les 6:30 de la tarda i el dissabte i el diumenge de les 10 al migdia i de les 2:30 fins a les 6:30 i la col·lecció se pot veure del 26 de maig fins al 4 de juny.

0: Ràdio Arrels. Cada dia i cada hora en català.
1: Era més bonic el meu país.
2: Des del 1981, aquesta ràdio ha anat acumulant un fons sonor amb milers de veus que són la història d'aquest país. Descobrim-ne fragments. Renat Botet, conflentí de naixement i vallespirenc després, va ser un home que va dedicar moltes hores, durant molts anys, a l'estudi i a l'ensenyament de la llengua catalana i a recollir les expressions pròpies del català a Catalunya Nord. Va fer el vocabulari rossellonès, el diccionari català-francès amb Cristià Camps, el diccionari francès-català d'expressions, locucions i refranys, i l'any 83, quan parlava amb Ràdio Arrels, totes aquestes obres eren només projectes.
3: Sí, fa molts anys que tinc moltes fitxes de vocabulari català-rossellonès i català literari, fa 20 o 25 anys. I ara que sóc jubilat des de 2 mesos, he continuat aquesta tasca, i és clar que treballo cada dia, reunint totes aquestes fitxes, i faig el català, el diccionari català normatiu, francès, català francès i francès català, i també el català rossellonès enmig. I és clar que ara, amb totes aquestes fitxes que tinc, tinc un munt de treball, i alguns que m'envien mots encara de tot de les corns del Rosselló, mots que són originals, i expressions també que no figuren a l'Alcover Moll. I voldria que encara alguns més m'enviessin mots o expressions, locucions sobretot de Cerdanya, de Capcí i de la costa, perquè del Vallespí i de la plana del Rosselló en tinc molt, i del Conflent, com jo soc nascut al Conflent, també el coneixo molt bé. Però del Capcí, de la Cerdanya i del Rosselló, de la plana, més aviat de la costa, en tinc molt pocs.
4: Se pot esperar veure aquesta feina aviat a les mans del públic?
3: No, pas encara, perquè això me caldrà molt de mesos i mesos per reunir totes aquestes fitxes. Faig 2 o 3 pàgines completes cada dia amb al·locucions, proverbes, i tots els mots tècnics, els ocells, les plantes, i les locucions, és clar que me demanen molt de feina, i jo tot sol és difícil d'enllestir un treball tan feixuc. És un treball que faig amb molt de ple, i per això no és cap treball, és un ple que cada dia trobo i que continuaré si la salut m'ho permet.
2: 1983, Renat Botet, un dels grans treballadors per la llengua catalana, va morir el 2012 a Ceret als 90 anys.
5: Ràdio Arrels, Amiens, 95.

0: Radio Arels.
1: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
2: Avui som al centre de Sant Cugat del Vallès, un vilatge residencial a pocs quilòmetres de Barcelona que és conegut per ser el lloc de residència de moltes famílies benestants catalanes, però també per tenir la seu d'importants empreses i, sobretot, per la presència d'un edifici espectacular, el Monestir de Sant Cugat. Es creu que aquest lloc era una fortalesa romana anomenada Castrum Octavianum, prop de la qual s'hi construiria una església paleocristiana que acolliria les restes del màrtir Sant Cugat. Es diu que hi podria haver hagut una comunitat en aquests primers anys del cristianisme vivint allà, i hi ha diferents opinions de quan es va instaurar el monestir actual. Perquè, d'una banda, hi ha la creença que quan Carlemany va conquerir aquella zona als àrabs, ell mateix va nomenar un abat del monestir, però tot i això, les primeres notícies documentades de l'existència d'aquest monestir són de l'any 877, quan Carles el Calb en va confirmar els béns. En tot cas, Sant Cugat arribaria a ser el monestir més important del comtat de Barcelona i encara avui captiva pel seu enorme claustre romànic, el campanar quadrat i la façana gòtica, que dona a la plaça d'Octavià i en la qual hi destaca un enorme rosetó. És a dir, una d'aquestes finestres rodones que hi ha sobre de la porta de les grans esglésies. En aquest escenari privilegiat s'hi celebra el Festival Angular de Música Clàssica de Sant Cugat. Sentirem avui l'Acidarem la Mano de l'òpera Don Giovanni de Mozart, interpretat al Festival Angular del 2022 davant la porta del monestir. Elias Arans és el baríton, Júlia Farrés Llongueras la soprano i seran acompanyats de l'orquestra del Festival Angular.

0: Hem sentit Elias Arans, Júlia Ferrés Llongueras i l'orquestra del Festival Angular interpretant un fragment de l'òpera Don Giovanni de Mozart a les portes del monestir de Sant Cugat, una de les catedrals musicals del nostre país.
1: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
2: Radio Arrels, el volum 88.2.

0: L'associació Ludopia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
1: Qui perd la llengua, perd la identitat. Si jugueu al Scrabble, sabeu que el joc accepta els noms comuns, els adjectius, els adverbis i totes les formes de verbs, fins i tot conjugats. Més, s'accepten pas els noms propis, aquells que tenen una inicial en majúscula i que designen una persona cèlebre, un lloc geogràfic, com un país o una ciutat, o una marca comercial. Espieu si és estrany. La nostra llengua nos reserva calques sorpreses. La paraula Catalunya no s'accepta. I, en canvi, s'acceptarà Espanya, Romania, Panamà, Alemanya. És perquè tenen un altre sentit. Espanya ve del verb espanyar, trencar el pany de la porta. Romania és l'imperfet del verb romandre. Panamà és el nom del país, més també d'un barret tradicional. I Alemanya, i bé, és el mot que designa la dona que viu a Alemanya, com qui diria catalana, i bé, se diu Alemanya. Se cal pas refiar de la primera impressió.
0: La Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludopia.
2: Radio Arrels, a Bages, 95.
3: Radio Arrels, cada dia i cada hora en català.
4: Radio Arrels. Són les 6 de la tarda.
5: Som el divendres 29 de maig, bon dia. Temperatures també elevades avui, amb 30 graus a la plana i 22 a la muntanya. Aquesta nit les temperatures seran de 20 graus a Perpinyà, 19 a Serret i 18 a Prada. Demà al matí el temps serà igualment assolellat. Les mínimes seran de 19 graus al Rosselló, 18 al Vallespí, 17 al Conflent, 11 al Capcí i 12 a Cerdanya. A la tarda, un oratge a la muntanya. Les màximes seran de 29 graus a Perpinyà, 31 a Serret, 26 a Prats de Molló, 30 a Prada, 21 a Manlleu i 24 a la Tor de Querol. L'índice UV serà de 9 sobre tot el territori. A la nit, les temperatures seran igualment elevades, amb 26 graus al Rosselló, 24 al Baix Vallespí i 22 al Conflent. Diumenge al matí, sol a tot el país. Les mínimes seran de 22 graus a Perpinyà, 21 a Serret, 17 a Prats de Molló, 19 a Prada i 10 a Manlleu i a la Tor de Querol. A la tarda, un oratge igualment present a la muntanya. Les màximes seran de 32 graus al Rosselló, 31 al Vallespí, 28 al Conflent, 21 al Capcí i 23 a Cerdanya.
3: Radio Arrels.
6: Radio Arrels.

van fundar una corrent artística contra els governs de la dreta espanyolista de València de principis dels 2000. El 2017, Espencat va anunciar la seva parada indefinida, que és el mateix concepte que van fer servir Obrint Pas uns anys abans, i que en els dos casos aquesta parada encara dura.

0: Història musical d'un país. Avui 10 minuts amb Espencat.
1: Arallo Arels.

0: Ràdio Arrels.
1: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
2: El 29 de maig del 1961 neix el segell Edixa, Editora General Societat Anònima, la discogràfica clau pel desenvolupament de la música en català als anys 60 i 70. Va apostar des d'un principi per enregistrar tota mena de discos, de cant coral, poemes, recitats, música clàssica, contes, també música per infants. Un altre objectiu era cobrir tot el domini lingüístic del català. Van editar discos d'artistes de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Andorra, Catalunya Nord i l'Alguer. Gairebé tots incluïen les lletres perquè la gent pogués cantar i aprendre a escriure en català. Als inicis, per esquivar la censura, els discos d'Edixa surten al mercat des de Sant Sebastià, al País Basc. Així, la censura es passava ja per uns funcionaris que no entenien el català. Una situació que va durar un any aproximadament. Van decidir plantar cara als censors de Catalunya al cap d'un any. Apareix l'any 1961 la primera referència, Bon Nadal, amb el Noi de la Mare i el Cant dels Ocells interpretades per la coral Sant Jordi i dos fragments del poema de Nadal recitats per Josep Maria de Sagarra. Durant l'estiu de 1983, el fisc espanyol va multar Edixa amb 40 milions de pessetes arran d'una inspecció i, a conseqüència, va acabar tancant. Des del 2007, el seu fons històric va passar a formar part del catàleg de la discogràfica Picap. Escoltem ara el Cant dels Ocells interpretat per la coral Sant Jordi.

0: Fins aquí el cant dels ocells amb la coral Sant Jordi, un disc editat per Edixa.
1: Radio Arels, a Sant Pere dels Forcats, 93.1.
2: Cada dia, Radio Arels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Benvinguts a Sant Andreu, al peu de l'Albera. El programa d'activitats d'aquest mes de juny és ple d'esdeveniments culturals importants. El dissabte 13 de juny, concert de cambra que començarà per una conferència a càrrec d'Hervé Raymond, Premi de Roma. Dijous 18 de juny, commemoració de la crida del general de Gaulle a davant de l'Ajuntament a les 11. Dissabte 20 de juny, festa dels comerçants i artesans a les 7:30 amb una paella i concert amb l'orquestra El Dup, al Teatre de Verdura. Diumenge 21 de juny, Mercat de Sant Andreu, de les 9 a la 1, amb animació musical amb el duo Craps, davant l'Ajuntament. Dimarts 23 de juny, Focs de la Sant Joan, a partir de les 4, amb la venda dels ramallets, seguit d'altres animacions musicals, davant l'Ajuntament. I per acabar, el repell i l'encesa del Focs al Teatre de Verdura. Per acabar el mes, del 27 de juny al 3 de juliol, nova edició del Festival de Teatre, us informarem properament del programa. Adiu!
0: L'agenda dels auditors de Ràdio Arrels és un servei únic i gratuït. Enregistreu el vostre anunci telefonant al 04 68 35 47 48. Correu electrònic radio@radioarrels.cat.

0: escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Continguts en xarxa.

Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Com heu sentit, perquè ell mateix s'ha presentat, aquesta era la veu de Johnny Cash, una autèntica llegenda del country and western, perquè Johnny Cash té cançons magistrals, com aquesta que ara escoltàvem i que va cantar a la presó de Folsom, a Califòrnia. És el relat de la vida d'un pres que porta molts anys reclòs i que, quan sent passar el tren a prop, somia amb el dia en què pugui ser una de les persones que hi viatgen. Johnny Cash havia nascut a Arkansas, el 1932, en el si d'una família molt senzilla, i quan va acabar el servei militar es va juntar amb dos músics més i va gravar un disc que, ves per on, va ser un èxit amb més de 100.000 exemplars venuts. Però Johnny Cash no era només un cantant que escrivia molts dels temes que interpretava, també era actor. Va debutar al cinema amb 29 anys, en pel·lícules de sèrie B, amb actors desconeguts, fora d'Amèrica, i el seu paper veritablement important li arriba més tard, al costat de Kirk Douglas, a El gran duel, un western força digne, on també hi apareixien Ralph Vallone i Keith Carradine. Ara escoltarem Johnny Cash en una cançó que va escriure la seva segona dona, la cantant June Carter. June Carter la va escriure per a la seva germana, Anita Carter, que era també cantant. Però quan la cançó va agafar volada de debò va ser quan la va gravar Johnny Cash, afegint-hi unes trompetes mexicanes. La lletra al·ludeix al trasbals que van viure Johnny Cash i June Carter quan es van enamorar, ja que tots dos estaven casats. Ell amb Vivian Liberto, mare de les seves quatre filles, i ella amb Edwin Lee Nix, un jugador de futbol americà. La cançó que ho explica es diu Ring of Fire, Anell de Foc.

0: but the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher.
1: Johnny Cash i Ring of Fire, Anell de Foc. Una cançó que és una metàfora del sentiment amorós i que la revista musical Rolling Stone va qualificar com la 87a millor cançó de tots els temps. La trobem també a la banda sonora de 12 pel·lícules. Com a anècdota, us diré que l'any 2005, els seguidors del Liverpool, el club anglès de futbol, la van adoptar com un himne en els partits del seu equip. Cinematogràficament parlant, trobem Johnny Cash fent d'actor a Tots els meus amics són cowboys, al costat de la seva dona, June Carter, que també era actriu, i amb el cantant i actor Roy Rogers. Però hi ha una etapa fosca a la seva vida quan estava a la trentena per la seva addicció a l'alcohol i a les amfetamines que duia amagades a la guitarra. Fins i tot va arribar al llindar del suïcidi. Va ser June Carter, la segona dona, qui el va ajudar a sortir-se'n i ho va aconseguir. Finalment es van poder casar i van viure junts tota la vida. Hi ha una cançó emblemàtica de Johnny Cash, I Walk the Line, Jo vigilo el camí, escrita per ell quan estava amb la seva primera dona, que parla de mantenir-se fidel a ella malgrat les moltes tentacions que tenia. De fet, quan es van divorciar, la primera dona, Vivian Liberto, va explicar en un llibre que n'estava farta perquè ell queia no en una, sinó en totes les tentacions, una darrere l'altra. L'any 1970, John Frankenheimer va rodar una pel·lícula molt bona amb Gregory Peck i Tuesday Weld sobre un home ja grandet i casat que s'enamora d'una noia jove que li trasbalsa la vida. La cançó de Johnny Cash diu «Vigilo molt de prop el meu cor. Mantinc els ulls ben oberts tota l'estona. Respecto al llaç que ens uneix perquè ets meva i vaig pel bon camí. Trobo molt, molt fàcil ser-te fidel. Em sento sol cada dia que passa. Sí, admeto que estic boig per tu, perquè ets meva i vaig pel bon camí. Tens una manera de mantenir-me al teu costat. Em dones motius per a l'amor que no puc amagar. Vigilo molt de prop el meu cor. Mantinc els ulls ben oberts tota l'estona. Agafo amb força la punta d'aquesta corda que ens uneix perquè ets meva i vaig pel bon camí».

I Walk the Line, el títol d'una cançó mítica de Johnny Cash i el títol també d'una pel·lícula en què no només sona la cançó amb els títols de crèdit inicials i acompanyant a Gregory Peck mentre condueix el seu cotxe de policia, sinó que tota la banda sonora va ser composta per Johnny Cash. Johnny Cash tenia un rostre enigmàtic, de mirada profunda i expressió ferrenya, i la seva infantesa va estar marcada per la mort accidental del seu germà gran, que va ser tallat gairebé per la meitat per una serra elèctrica del lloc on treballava de fuster. Es dona el cas que tant Johnny Cash com la mare havien tingut un pressentiment aquell dia, i ella, la mare, va intentar persuadir-lo que no anés a treballar, que s'agafés el dia lliure, però el germà va dir que necessitaven els diners i no li va fer cas. Allò va ser traumàtic per a la família, és clar. Molts anys després, concretament el 2003, quan June Carter, la segona dona, tenia 73 anys, li van diagnosticar una vàlvula cardíaca que gotejava i que es va complicar tan ràpidament que va morir 5 setmanes després. Ella havia dit a Johnny Cash que continués treballant mentre tingués salut, i ell ho va fer, però tenia problemes diabètics i només va viure 4 mesos més. La seva dona havia mort el 15 de maig del 2003 i ell ho va fer el 12 de setembre. Nosaltres tancarem aquest cinema a la xarxa que ha tingut Ayman Triqui a les vies de so, escoltant Johnny Cash i Bob Dylan cantant plegats una de les més precioses cançons de Dylan, La noia del País del Nord. La lletra diu això: si algun dia visites la fira del nord del país, on el vent colpeja fortament la frontera, parla-li de mi, a una noia que viu allà, perquè ella va ser una vegada el meu veritable amor. Mira si porta els cabells deixats anar o arrissats o li llisquen ofenosos sobre els pits. Assegura que els porta deixats anar. Aquesta és la manera com millor la recordo. Si hi vas quan cau la neu, quan els rius es congelen i l'estiu arriba a la seva fi, si us plau, assegura't que porta un abric molt càlid que la protegeix dels vents huracanats. Si algun dia visites la fira del nord del país, on el vent colpeja fortament la frontera, saluda de part meva una noia que viu allà, perquè ella va ser una vegada la noia que realment vaig estimar. Fins la setmana vinent, amics.

0: continguts en xarxa.
1: Radio Arrels, a Sallagosa, 93.1.
2: Et prometo que tot el que faci ho faré per nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer,

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Són les 7 de la tarda.
2: Som el divendres 29 de maig. Bon dia. Temperatures també elevades avui, amb 30 graus a la plana i 22 a la muntanya. Aquesta nit les temperatures seran de 20 graus a Perpinyà, 19 a Serret i 18 a Prada. Demà al matí el temps serà igualment assolellat. Les mínimes seran de 19 graus al Rosselló, 18 al Vallespí, 17 al Conflent, 11 al Capcí i 12 a Cerdanya. A la tarda, un oratge a la muntanya. Les màximes seran de 29 graus a Perpinyà, 31 a Serret, 26 a Prats de Molló, 30 a Prada, 21 a Manlluís i 24 a la Torre de Querol. L'índice UV serà de 9 sobre tot el territori. A la nit, les temperatures seran igualment elevades, amb 26 graus al Rosselló, 24 al Baix Vallespí i 22 al Conflent. Diumenge al matí, sol a tot el país. Les mínimes seran de 22 graus a Perpinyà, 21 a Serret, 17 a Prats de Molló, 19 a Prada i 10 a Manlluís i a la Torre de Querol. A la tarda, un oratge igualment present a la muntanya. Les màximes seran de 32 graus al Rosselló, 31 al Vallespí, 28 al Conflent, 21 al Capcí i 23 a Cerdanya.
3: Escolteu Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
4: Memòria. La nostra gent s'explica. Berenguer Ballester.
5: Soc al Mas Ribarroja, a Montoriol, per fer memòria amb un home que als 20 anys comença una vida professional en el món de les finances, a París, i als 40 és pastre a Montoriol, un canvi de vida radical que em sembla que no lamenta. Ara ja als 60 em sembla que ha deixat el ramat. Josep Perales, bon dia.
6: Bon dia.
5: I gràcies de m'acollir a casa teva.
6: Home, molt de ple.
5: Tens la casa, el Cortal aquí al costat, i tens un panorama, aquí veus l'Albera. Es veu el mar, també?
6: Es veu el mar, es veu l'Albera. No hi havia res aquí fa 15 anys. Era... hi havia un tial Cortal, hi havia alguns abricoters que quedaven. Tot això és creació meva. I el primer va ser el Cortal, després a la casa. Com era criador, em van deixar fer la casa aquí per atalaiar els xais i per ser present quan hi ha els xais que neixen. Doncs vaig instal·lar un mas. És pas un mas vell, és un mas nou, però és un mas. És a un quilòmetre i mig del poble.
5: No hi ha gaires indicacions, eh?
6: No,
5: que
6: però,
5: digui Mas Ribarroja.
6: Per viure content cal viure amagat, no?
5: T'amagues.
6: No, hi ha una indicació que la vaig demanar per si la gent venen, però...
5: Aquí a la ruta, eh? Aquí
6: a la ruta baix al Mas Quirc.
5: Sí, sí. Després ho cal conèixer, eh?
6: Per això que et vaig dir, sí. Te fas tapa per francès.
5: Molt bé lloc, eh? Que sou veïns, eh?
6: Som veïns, estem en quilòmetre l'un de l'altre. Som veïns i que no ens destruïm massa. Sabem, ell sap que sóc aquí, si se'n van jo vaig a mirar si tot va bé.
5: Sí.
6: L'estiu passat, que era molt sec, vaig anar a regar l'hort, i si t'hi menester, sé que són aquí, també.
5: Molt bé. Ja no tens més el ramat?
6: No, eh? Perquè he començat a preparar la meva... el retiro, com es diu? Sí. Jubilació.
5: La jubilació.
6: Tenia el ramat, tenia 30 hectàrees d'herba a Sant Cebrià per fer la farratge i queden encara quasi bé 30 hectàrees de vinyes i doncs vaig començar a deixar el ramat. Vaig passar el ramat a un jove que treballava amb jo, però no es va passar massa bé, va ser malalt i ha desaparegut.
5: D'acord.
6: doncs el ramat s'ha venut i m'he quedat algunes ovelles així per
5: consum propi, primerament,
6: no? Per consum propi i perquè tenia ja les instal·lacions, que no em pesava massa, i perquè m'agrada.
5: I has guardat la vinya, també.
6: I per ara, els 2 anys que em falta per me jubilar, tinc les vinyes.
5: Quan te vaig telefonar, estaves podant.
6: Aquest hivern podem, tot l'hivern, del mig novembre fins a finals de març. Jo m'hi anirem a podar tant com puc, tinc un company que m'ajuda i em dono així a obrir, és que podem. Mira, cada any ens hem regit a podar tot abans que sigui tard, doncs enguany veieu, ho farem també.
5: Josep Perales, seguirem el teu recorregut. Com i per què passes de les finances a les fedes? Abans parlem dels teus orígens familiars. Tant ton pare com ta mare són de famílies sud-catalanes.
6: Sí, els dos són nascuts al Principat. La meva mare és de Besalú, que no sé si és Empordà encara o ja a la Garrotxa.
5: A la Garrotxa em sembla que és, no?
6: A Besalú, a prop d'Olot, deu ser a la Garrotxa. I el meu pare va néixer a Granollers, dins el Vallès, però no eren originaris d'aquí. Els meus avis eren més aviat valencians de Castelló de la Plana. I va néixer a Granollers en trànsit, en vinguent cap aquí a França. I ja va fer totes les escoles de Salses. El meu pare va arribar aquí a França, que tenia 2 anys, un poc per raons polítiques, un poc i força per raons polítiques de part del seu pare, perquè el seu pare era el sindicat d'anarquistes de CNT-FAI i va haver una baralla, una palalla amb guàrdies civils i van mancar a matar un, van tenir de fugir tota la família. Doncs van venir per aquí a França ja per raons polítiques. Molt més abans de la Guerra d'Espanya, perquè el meu avi era de 95 i tenia 16 anys quan va marxar. Era 1911, això. I la banda de

0: Sembla que va plorar ben pendent 6 mesos, va arribar aquí, era criada, als 16 anys, dins una casa on no coneixia ningú, eh? Però bé, bon, però va passar molt bé, s'hi va quedar fins que es va casar.
1: La família del teu pare, dius que arriben aquí, s'instal·len a Salses, i què fan, pagesos?
0: A Salses no, el meu avi va treballar a la carriera, a la pedrera de Salses. I després, quan el meu pare va tenir 14 o 15 anys, em va anar a Tuí, i Tuí era de pagès. De quan van arribar aquí fins al passat la guerra, fins al 44-45, treballàvem a la pedrera de Salses, i després van venir a treballar a Tuí, al Mas d'en Batlle.

0: aigua clara.
1: Avui faig memòria amb un Turiol, al Mas Ribarruja, amb Josep Perales. Tu neixes a Perpinyà el 1961 i als dos anys la família se'n va a viure a Sant Cebrià.
2: A Sant Cebrià, perquè mon pare treballava a la Sabiega, que hi ha el pont entre Sant Cebrià i Argelers, i va treballar gairebé 30 anys allà. Uh-huh. I doncs van llogar una casa que perteneixia als antics amos de la meva mare, que quan es va casar els va deixar de ser de criada, però com teníem molt de bé aquesta gent, els hi van llogar una casa a Sant Cebrià. Ens van estar allà fins que van fer la casa seva, que van fer construir, com se diu, a Elna. Van anar a Elna perquè els terrenys eren més barats que Sant Cebrià. I que el meu pare ja de poc treballava a Tuí, era un poc més a prop del seu treball. Doncs per això van anar a Sant Cebrià. A Sant Cebrià, a Elna, m'hi vaig estar poc, perquè van fer bastir el 79, i jo el 81 ja vaig marxar a l'armada i em pres al banc. A Elna jo m'hi vaig estar molt poc.
1: Doncs bàsicament creixes a Sant Cebrià.
2: Sant Cebrià.
1: Vas a escola a Sant Cebrià.
2: L'escola petita primària a Sant Cebrià i a Elna el col·legi secundari, però jo em diu d'on ets, jo soc de Sant Cebrià.
1: Josep, el teu català et ve de la família, doncs, del pare i de la mare.
2: El català ve de la família. Com quan era abans en escola fins als 3 anys era el meu àvia que m'abordava, perquè la meva gent treballaven. La meva àvia no parlava ni francès ni castellà. Jo vaig aprendre el francès a escola. A casa, el meu pare i la meva mare parlaven en català entre ells, i amb nosaltres parlàvem en català i en francès. Tots dos parlaven ben bé francès, però la llengua natural era el català a casa.
1: Tens records de quan vas entrar a l'escola? No sabem parlar francès?
2: No,
1: difícilment, no?
2: El primer records que tinc, ara em vaig a fer el 68, és del maig 68.
1: Tens 7 anys aquí.
2: Tenia 7 anys. És el record més antic que tinc, que no hi va haver escola de molt de temps. Ah. I no sé per què, em recordo això. Abans dels 7 anys no em recordo. No.
1: Vos estàveu a Sant Cebrià Vilatge?
2: Sant Cebrià Vilatge.
1: Sí. Com era Sant Cebrià?
2: A Sant Cebrià,
1: als anys 60?
2: Als anys 70, doncs.
1: 60-70,
2: sí. Als anys 70 era un poble de pagesos, eh? A Sant Cebrià tothom treballava la terra, aquí les vinyes, els arbres fruiters, l'hortalissa. A Sant Cebrià tothom treballava la terra. Hi havia 2.500 habitants entre Sant Cebrià, el poble, i Mart. Ara penso que hi ha 12 o 13.000. Ningú es coneix. Jo coneixo més gent al cementiri a Sant Cebrià que al poble. I doncs, a poc a poc, van arribar gens que venen aquí a prendre la retreta i el poble va créixer molt. Les terres d'agricultura es van vendre per bastir i ara Sant Cebrià pensi que hi ha 5 o 6 pagesos, de tants que n'hi havia. Doncs a Sant Cebrià fins als 18 anys me vaig estar a Sant Cebrià.
1: A Sant Cebrià hi havia un pastre?
2: N'hi havia més d'un.
1: Que
2: em recordo, n'hi havia 4. Al poble hi havia 4 ramats. I pensa que tu el que vols parlar és el darrer que va quedar, l'Antoana,
1: sí.
2: Que jo, el seu prats,

0: Sant Cebrià, sóc jo que els ameni. Vaig heretar, fer heretar, els tinc en lloguer,
1: sí.
0: Amb la seva família. Vam treballar 2 o 3 anys amb ell, abans que se morís, va treballar fins al darrer dia. Es va morir el 2007, era de 21, es va morir als 86 anys. Ell encara havia dellat un prat, l'havia encadenat, el ramat, i jo el vaig anar a embalar. Fins al darrer dia, als 86 anys encara treballava.
1: I tu?
0: Treballava pas era part per menester, era per... Mira, és un home que vivia que n'hi ha 10 o 12 anys havia treballat i es va morir treballant.
1: L'Antoana ja el coneixies quan tu eres mainatge?
0: Sí, els
1: l'ajudaves fins i tot?
0: No l'ajudaven pas perquè ens freqüentava pas. Els coneixia perquè era del poble, era un pagès del poble. Vivia amb el seu germà, que era més gran que ell. Tenia 15 o 16 anys de més. I era ell que manava, i aquest home ens feia por quan era, perquè era molt severa. I ens feia més aviat por. I doncs els freqüentaven pas. No, els coneixien, sabia que hi havia el ramat, anava ja a veure el ramat, i quan, al principi de la meva història, quan tenia 7 o 8 anys, ja deia, un dia tindré un ramat d'ovelles i seran roses de Rosselló. Als 7 o 8 anys, em parlant del ramat de l'Antoana.
1: Ja, perquè l'Antoana ja tenia roses del Rosselló.
0: Sí.
1: No s'havia encara perdut la raça.
0: S'havia quasi bé perdut, era un dels molt, molt escassos que tenia un ramat amb roses de Rosselló. Hi havia molts ramats que tenia alguna ovella roja, que tirava roses de Rosselló, però la raça no era pas, s'havia perdut, no era pas ben estandarditzada.
1: Sí.
0: I amb el ramat de l'Antoine i 2 o 3 ramats més, d'aquí de tot sud de França, vam poder tornar a fer valguer la raça. I ara de 600 o 700 ovelles que restava, que encara eren pas totes ben tipades, ara n'hi ha 5 o 6.000.
1: Heu pogut recuperar la raça,
0: en 20 anys.
1: Que era pròpia d'aquí?
0: Versó de la raça, roja
1: sí, sí.
0: De Rosselló.
1: Sí, sí.
0: D'origen també eren ovelles que havien arribat a por vendre's d'Argèlia o de Marroc. Són ovelles d'origen de Magreb, per això que són rosses i allí encara n'hi ha. Són ovelles que havien arribat aquí a por vendre's i que es van molt ben aclimatar dins del país i que eren bones ovelles, bones mares, tenien molt de qualitats. Algun de fals també, amb moltes qualitats, i doncs van poder ser criades aquí.
1: Quines qualitats tenen?
0: Molt maternal, molt rústica, és dir que es contenten de poc. Jo el meu era a base de la ribera, quan no hi havia per res més, menjaven canyes i arces. Empresa, li calia donar un poc de farratge al cortal també.
1: Sí.
0: Molt rústiques, dic, molt bones mares i xais amb un poc de selecció, xais que anava molt bé, però xais que es consumen aquí a Perpinyà. L'anyó de Perpinyà, que és una qualitat de xai, són xais que fan 15 quilos en canal, i la rosa de Rosselló, per això anava molt bé. Per fer xais més pesats hauria estat molt més difícil, però pel mercat local correspondia molt bé.
1: D'acord. Josep, és espiant l'Antoana quan és petit, ell té un ramat de roges de Rosselló, has dit que et dius a tu mateix, jo quan sigui gran tindré un ramat de roses del Rosselló?
0: Dos coses, doncs el ramat de roses del Rosselló és pel ramat de l'Antoana Gasé, però jo des dels 7-8 anys fins als 16 anys, jo era amb un veí que tenia un ramat també a Sant Cebrià, hi havia 4 ramats a Sant Cebrià, i és amb ell que he atrapat el virus. De 7 anys als 16 anys era sempre allà, sovint ell sol ramat, perquè tenien una carnisseria amb la seva germana, aquest home. Charlus deia, i com va veure que jo m'agradava un món i que m'ensenyia ben bé, ell se'n anava a la carnisseria a treballar, a preparar la carn, i jo ja als 10, 12, 15 anys m'acuidava del ramat.
1: En lloc de jugar amb els companys?
0: Si vols, en lloc de jugar amb els companys venien sovint al ramat, perquè en Charlus sempre havia tingut mainatges d'altura, era un home molt gentil, molt agradable, i sempre tenia mainatges allí. I doncs si vols les ovelles gràcies a en Charles i la cosa de Rosselló gràcies a l'Antoine.
1: D'acord.
0: I ja com em vaig anar a treballar, com vaig anar a l'universitat, com vaig anar a treballar, com vaig anar a la banca, ja tenia la idea, això és per alguns anys, si un dia me'n torni a la terra tindré un ramat, i ja vinyes, perquè sabia que tenia les 4 vinyes del meu sogre.
1: I ho vas tenir sempre al cap, això?
0: Sempre, sempre. Vaig deixar el banc per posar un ramat. Que la gent deia que era ben boig, eh?
1: Segur.
0: Segur, segur. Mai ho s'ho lamentat, mai. Bé, encara ho hauria tingut de fer més aviat.

0: Memòria a Ràdio Arrels amb Berenguer Ballester.
1: Josep Perales, sóc a casa seu aquí a Montoriol en una tarda esplèndida del mes de gener del 2021, amb tramuntana, això sí.
2: Tramuntaneta.
1: Escola Sant Cebrià, col·legi a Elna, Liceu a Perpinyà, El Sol.
2: Liceu El Sol, en comptabilitat i comerç.
1: I continues la comptabilitat?
2: I dos anys més a l'IUT de Perpinyà, gestió de les empreses, de les administracions, opció, finances, comptabilitat. I sent ja estudiant vaig passar el concurs al Banc de França. Vaig ser rebut. En aquell temps n'hi ha molts. I ara veieu, no m'obrien. Pues eren anys que prenia molts, fer molts. Vaig passar el concurs, vaig ser rebut.
1: Sí. I t'envien a París.
2: I jo vaig demanar Perpinyà, Narbona, Foix, Carcassona, Béziers, i van dir no, París. Doncs vaig estar un any o un any i mig, quasi, que entretant, com havia arribat de l'armada, treballava això amb farines a Tui. El meu pare hi treballava, treballava a Tui, a Casa Farines, treballs agrícoles i treballs públics. I vaig arribar de l'armada, ja tenia el diploma del banc, el concurs, si vols. Com esperava un post a tocar de casa meu, esperant treballava, m'anava un tractor ja. I em van fer comprendre que si volia un post a la Banca de França no tenia d'anar a París.
1: I vas a París.
2: De recules i enrossegant els peus em vaig anar a París.
1: I t'hi estaràs?
2: A París em vaig estar 2 anys. A París vaig ser afectat a la Direcció General del Personal. I d'allà on era veia totes les possibilitats de postes dins les sucursales que m'interessaven. I vaig veure un post primer a Narbona, que era quasi fet que hi anava, i després n'hi va haver una a Perpinyà. I doncs em feien valguer el meu xef, tenia un director que era molt humà, i em va poder ajudar a venir aquí a Perpinyà.
1: I l'any 85 arribes a Perpinyà?
2: Arribo a Perpinyà l'any 85. Bé, el que va també pesar dins el balanç és que el meu pare es va morir l'any 85. I tenia germanes més joves que jo. Doncs van fer valguer al banc que vaig venir aquí a Perpinyà amb sotent de família, si vols, per ajudar la meva mare i les meves germanes.
1: A Perpinyà t'hi estaràs 6 anys.
2: De 85 a 91. En 6 anys vas fer tots els postes del servei de comptables. I al final, el 90-91, em van posar a controlar, a verificar i a encadrar els serveis comptables. Que era ja gent de base. Hi havia algunes dames que eren molt més ancianes que jo, que no els anava bé això, que era ser el jove que els controlés el treball. I jo em va dir, si és així, mira, vaig a passar el concurs d'encadrament. El vaig passar i vaig ser rebut també. Doncs feia d'encadrament a Perpinyà, més sense tenir el grau, tenia la funció però no el grau. I em van fer comprendre que si volia el grau i que si volia entrar dins la carrera me calia marxar de Perpinyà. Em van proposar postes que no m'interessaven, Saint-Claude, Bourg-en-Bresse, Bergerac, i un dia em van proposar Foix, en la Vieja. Foix és pas massa lluny de Perpinyà, què fem? Soltem el pas? Em van discutir amb la meva esposa. Tenim ja un nen petit que va néixer, tinc dos nens, un de 89 i un de 93. El primer ja era nascut. Bé, vam marxar a Foix. A Foix hi vam marxar per 4 o 5 anys perquè cada grada tenies de canviar de sucursal. I me'n vaig amagar 9 anys, em vaig quedar a Foix 9 anys, estava molt bé a Foix, ens entenia molt bé amb el país, és un país que sempre ens agrada, a tota la família, a tots, que sigui la meva esposa, la meva veïnada. Sempre tenim la Vieja dins un trosset del cor. Ens entenia molt bé amb els veïns, ens estava en un poblet de 10 o 12 cases i mira, ens érem molt bé, però vam acabar per trepar i em van dir la pròxima grada a Foix era sous-chef de service. I me calia anar a cercar la grada de chef de comptabilité, em van posar a Dax, dans les Landes. Vaig estar 2 mesos, i allà vaig demissionar i vaig venir aquí a les vinyes i gallines i llepins, esperant de posar el ramat. Vaig fer una formació d'un any de criader amb la Cambra d'Agricultura d'aquí de Perpinyà. I mira, l'any 2004 vaig agrupar 150 ovelles i vaig posar el ramat. I fins a fa algunes setmanes que vaig passar la mà del ramat.

0: Avui faig memòria amb Josep Perales. Ja sabem que ha fet una carrera, uns 20 anys, a la Banca de França, i arriba un moment en què li proposen una nova destinació, la volen enviar a DAX, i ell diu no. S'hi està 2 mesos i dimiteix. I aquell somni de mainatge de tenir un ramat i de treballar la terra, el poses a la pràctica. I torneu al país i agafeu les vinyes i compreu un ramat. Tu fas primer una formació agrícola. Això és l'any 2000.
1: L'any 2000.
0: Ja tens 39 anys.
1: Sí, ja tenien una casa aquí, perquè ens havien fet una casa. Jo treballava allà al banc, guanyava bé. La meva dona treballava, treballava de costat. Anàvem molt bé, ens van fer una residència secundària al poble.
0: Sí.
1: A Montreal és el poble de la meva dona. Som separats, però sí, com sí. No tinc pas altra dona, és la meva dona sempre. Bueno, sóc aquí a Montreal perquè sóc casat a Montreal. Doncs tenien aquesta casa que era residència secundària i de residència secundària va devenir residència principal. Van venir-nos a estar aquí, vaig començar a treballar les vinyes del meu sogre, vaig ser obrer agrícola a Mitan, soc de cosins, perquè abans de marxar del banc li vaig dir, vaig telefonar al meu cosí, un cosí de la meva dona. Mira, si me'n vaig al banc, me'n donaràs treball? I em diuen, aquest boig, ja t'anarà al banc. I dic, si me'n vaig al banc, me'n donaràs treball? I de treball sempre n'hi ha aquí. Doncs em vaig anar al banc amb la idea de posar el ramat, de posar el meu compte, però tenia la seguretat de poder treballar en estant obrier. Vaig passar de cadre a la Banca de França a obrir agrícola tan parcial.
0: Aquesta decisió, Josep, aquesta decisió de deixar la Banca de França i d'agafar un ramat, va durar temps en el teu cap o va ser ràpid tot això?
1: Això ja ho tenia al cap des de que tenia 7 o 8 anys.
0: Sí.
1: Però això es va decidir a DAX, com em van posar a la Banca de França a DAX, i vaig estar 2 mesos. Penso que de 2 mesos vaig per dormir. Cada nit, com ho dobrem això, sí. M'estic aquí, ho deixi, m'estic aquí. Vaig prendre la decisió de deixar el banc, els vaig fer una lletra, molt bonica lletra. Me van respondre que no és pas possible. Me van dir, sense falsa modestia, n'hi ha que voldrien que se n'anessin, sí. Vostè no els voldria engordar. Me van fer dubtar, I em diuen si aquesta lletra l'esquixem, no en tenim compte. I escolteu, deixeu-me encara 3 o 4 dies i torni cap a vosaltres. I 3 o 4 dies, no, la lletra la preneu en compte, jo deixi el banc. Perquè mai tinc un balleu en 200 anys que existeix el banc, balleu hi ha 10 persones que van dimitir, I no hi havia ni preaví ni res. Jo del dia endemà, fent el dia endemà no, perquè vaig dimitir, van esperar que haguessi pres tots els congés, vaig marxar del banc a l'agost del 2000. I mai ho he lamentat, mai.
0: I com van ser els primers temps de ramader?
1: Els primers temps de ramader van ser molt difícils, perquè jo treballava a Mitang, que era el meu cosí, i a Mitang aquí són 30 hores per setmana. Era del dilluns al dissabte, 5 hores cada matí. I la tarda, i els dissabtes i el diumenge, m'ocupava de la meva propietat, de les vinyes, del ramat, perquè el ramat el vaig posar en 2004, abans del ramat tenia les gallines i els llepins. Pendent 4 o 5 anys vaig fer obrier i el meu compte en plus. Doncs tinc la meva carrera per rotir-ho, tinc 2 o 3 anys amb 8 trimestres comptats.
0: Sí.
1: Doncs, aquí tocava pas pel sol i vivíem del que guanyava antiguen obrier, perquè la meva propietat al principi no reportava res. M'havia fet crèdits, m'havia endeutat i treballava per pagar el banc.
0: Havies comprat un ramat, doncs?
1: Havia comprat el ramat, havia comprat un poc de material.
0: Sí.
1: Havia comprat també per fer el taller, per fer el cortal. De sols no en tenia pas massa i vaig embruntar, vaig endeutar i vaig començar a guanyar alguns sous al cap de 5 o 6 anys. I ara, al final, anava bé treballar molt, perquè, mira, 30 hectàrees de vinya, 30 hectàrees de prat, 200 ovelles, 50 cabres, totes les meves, en parlarem en pres, totes les meves obligacions professionals, i un jove a temps parcial que m'ajudava.
0: Vas arribar a tenir 220 ovelles?
1: Sí, el més que mantenies, 220 ovelles i 50 cabres.
0: Roges del Rosselló, les fedes.
1: Sí, quasi bé totes.
0: Calia aprendre a fer de pastre, també, no?
1: ho tenia dins els genes.
0: Sí?
1: De, no sé si ja ho hem comentat, dels 7 anys als 16 anys, sempre hi ha tot el meu temps lliure, els vespres, el dimecres, el diumenge, era amb un
0: sí,
1: ramader,
0: sí. Però amb el que havies après a Sant Cebrià, en tenies prou? Per tenir un ramat propi?
1: A Sant Cebrià vaig aprendre la pràctica.
0: Sí.
1: I en pres a Prada vaig aprendre tota la teoria i vaig tenir el diploma de brevet professional agrícola.
0: D'acord.
1: Que amb aquest diploma podies pretendre ajudes econòmiques o bé a crèdits amb un to interessant. Vaig fer la pràctica de 8 anys als 16 anys abans de fer la teoria als 40 anys.
0: Als 40 anys.
1: I vaig aprendre seguretat, vaig aprendre com en diu, al peu de la paret, eh?
0: Sí, sí.
1: I si fas, quan treballa per tu, si fas un error, ja te la pagues, eh?
0: Sí.
1: I d'on te'n recordes? D'on no fas pas la mateixa, en fas d'altres, però fas pas la mateixa.
0: Aquests 4 o 5 anys primers d'haver canviat de vida, d'haver deixat la banca de França i de tenir el ramat i les vinyes i els llepins i tot això, va haver-hi un moment que vas dubtar?
1: Sí. Sovint.
0: Sí, sovint.
1: Sovint vaig dubtar. No vaig dubtar de... Si vols, com t'ho explicaré. No vaig lamentar. Lamentar no, mai. Però dubtar sí que vaig dubtar sovint. Ja que ho saben, ja que no ho saben, però els primers 4 o 5 anys van ser molt difícils. Eh?
0: Sí.
1: I vaig serrar els dents... Ho estic polir i mira, va passar, els anys més difícils van passar, vaig poder comprar un poc més de material, vaig poder pagar un salari a meitat temps i vaig treballar molt, molt, molt. Mm-hmm. Jo fa 20 anys que treballo 70 hores per setmana, pendent 52 setmanes de l'any. No ho lamenti, eh?
0: Sí.
1: No estic aquí per lamentar el que sigui, però... Com he començat a mirar el papers del retiro, els dic, mira, els anys que vos dec per la jubilació, compteu 35 hores per setmana? Em diu, sí. I si quan em fa 70, de compte 2 anys? Ah, no. Doncs perquè jo podia ser retirat des dels 40 anys, que dic, si comptaven.
0: Sí.
1: En fi, no ho lamento. Sí. No, vull pas que la gent pensi que... No. Si m'ho calia tornar a fer amb tot el que sé, tornaria a fer.
0: Bé,
1: la gent deia, tu també, que era mig idiot, eh?
0: Segur.
1: Que era pas ben fi, de fer això. Vaig engarrapar per poder fer veure la família, la meva dona treballava, bé val. I pendent 4 o 5 anys vivia del meu salari, deu bé agricola.
2: Avec leurs mains dessus leur tête, ils avaient monté des murettes jusqu'au sommet de la colline. Qu'importe les jours, les années, ils avaient...

0: et puis quelques moutons, une année bonne et l'autre non, et sans vacances et sans sortir.
1: Josep Perales, m'has dit preparant aquesta missió que si no fos per les ajudes europees, això dels ramats s'hauria acabat ja.
2: Oh, sí, s'hauria acabat. Bon, ja ha perdut molt, eh? Jo aquí, quan era mainatge que treballava amb en Xaulú, el ramat de Sant Cebrià, Sant Cebrià hi havia quatre ramats, us dèiem, sobre el departament de Pirineus Orientales vam comptar fins a 80.000 ovelles, 80.000 ovelles, els anys entre 60 i 70. Ara no n'hi ha ni 10.000. D'on hi deu haver una bona raó. Això, hi ha dues raons, és que econòmicament no és viable, no és rentable, i que és una esclavatge, una esclavitud. De manar un ramat d'ovelles és una esclavatge. Consentit, però sí. Tot el que fan ho fan per passió, no ho fan... Tots els criaders d'ovelles no ho fan per raons econòmiques, ho fan per passió. Après, és el teu propi amo, ningú ven aquí a te dir com ho has de fer, i el nostre revingut són les ajudes europees de la PAC, de la política agrícola comuna. Fem molts esforços per produir més xais, més bonics, més pesats, i arribem, però els xais aquí ens costen més car de fer venir que el preu que els venem. Mm-hmm. Ho puc pas provar, no, tampoc aquí, és, en agricultura en general és a poc el que passa per tot. Però mira, nosaltres és un poc frustrant, vivim, els criadors, vivim d'ajudes europees.
1: Sem aquí a l'Àspera, és a dir que la terra és àspera, però un ramat a l'estiu ha de fer la transhumància, no?
2: Sí, l'estiu aquí a l'Àspera no hi ha pas a ressurça, no hi ha res a menjar per un ramat. Així és que des dels primers dies, des dels primers anys, vaig atrapar una plaça a l'Estiva, als Angles. I cada estiu, del finals de maig, principis de juny, fins a mig octubre, les ovelles, el camió i cap als Angles. I allà passaven tot l'estiu amb un pastre que havíem llogat i hi havia 4 o 5 o 7 o 8 ramats ajuntats. Hi havia hagut fins a 1.000 ovelles. Mm-hmm. I anaven molt sovint, el dissabte, el diumenge, en setmana fèiem, l'estiu en setmana fèiem l'herba, d'allà a fer secar, embalar l'herba, i el diumenge, en vez de reposar, anaven els Angles o a reemplaçar el pastre o a fer suencs, a curar si hi havia alguna ovella que no necessitava, o no fos que anar allà a veure si tot anava bé.
1: I als Angles hi havia tot de ramats barrejats, doncs?
2: Hi havia, del temps que jo hi vaig estar, entre 4 i 8 ramats barrejats. Sí.
1: I el mes d'octubre, quan s'acaba la transhumància, per destriar les ovelles de cada ramat ha de ser complicat,
2: que abans,
1: no?
2: Abans els muntar els Angles, els pintaven de la nostra llestra totes. Jo era un P, comparades, un P blau, sí. Un altre era un C, sí. Verd, l'altre era una N vermella, eren totes marcades d'un color. I les ovelles, com les vaques, com les cabres, totes tenen una bucla aquí que tenen el seu identitat. Sí. Porta el carnet d'identitat agafat a l'orella. I si la pintura es havia perdut o si dubtaven, ho feien per l'orella. Hi havia el número, sí. Me coneixia jo tots els números de tots els criadors i sabia que aquest era d'aquí. El més difícil és quan l'ovella portava la marca d'allà on havia nascut, per exemple, a Xerà Nicora. Jo li havia grumpat, era Nicora, ah. Era meua, però era marcada d'allà on havia nascut. Ah. Més o menys els coneixien. Això pot, a un que no ho sap, pot ser increïble, però jo tenia 220 ovelles, els coneixia quasi bé totes.
1: Ah, sí? Bé. Tenien nom, les ovelles?
2: No, n'hi ha pas aquí, jo sé que n'hi ha que els donen noms, més aviat a les vaques, perquè en tenen menys de vaques que d'ovelles. Per trobar 220 nous a 220 ovelles, tancar tot el calendari. No, de nom n'hi havia pas cap que tingués nom, però dins el ramat, aquesta és meva. Aquesta no és meva. Ah. Après, és pas fenomenal, tots ho sabien, tots som capaços de fer això. Quan els atenes tot l'any aquí, sovint engordant, com agafes el gos i el bastó, que te'n vas, tota la tarda tens que això fer, de mirar aquesta, els reconeixien.
1: Uh-huh. I
2: és un mestier.
1: Sí, sí. I a l'octubre, quan s'acaba la transhumància als Angles, pot ser que manquin d'ovelles.
2: De cop em faltaven, em manca molt, era pas massa sovint que em manquessin. Si em mancaven dos o tres, podia ser un accident, una ovella que caïa d'una barra de roques, o bé una predació d'un gos, d'un llop. Un any es van ser, el ramat va ser atacat i els serveis de l'ONF i de la fauna sauvatge van ser d'acord que era un llop. N'hi ha de llops aïllats dins del capcí. No hi ha pas cap mata encara, però ho sabem que hi ha llops. Jo n'he pas vist mai, n'hi ha que els han vist. N'hi ha hasta que l'han pres en foto. He vist la foto d'un llop als angles, jo. He pas vist el llop, he vist la foto d'un llop als angles. I a vora la carretera.
1: Hi ha gossos de gent que passeja.
2: El que te volia dir, per dues ovelles en 15 anys mortes d'un llop, veieu, en 15 anys n'hem perdut 20 mortes d'un gos. Perquè hi ha gossos que són deixats d'ells mateixos, que la gent se'n va a la muntanya, pensin que tot és llibertat, que deixen el gos se fot dins el ramat, el criden o no, i si el criden ben pas, hi ha gossos. Nosaltres amb el ramat el gos ens escota, però hi ha gent que va a la muntanya amb el gos i el deixen anar, el gos escota pas més ningú. Vine aquí, el gos ben pas, curt darrere les ovelles. Però el més sovint, si en manquen, és que s'han perdut. A la muntanya dels Angles teníem 3.000 hectàrees. 3.000 hectàrees fa tres pobles com Montoriol, de terme. Fa Montoriol, Forques, Llupià, Terrats, veus el terme,
1: sí.
2: I es fa el planer. Doncs hi havia ovelles que, mentre l'estiu, feien un escamot, s'apretaven el ramat i la feien 10, 12 o 15 o 20, i al mes d'octubre, doncs, abans de començar a pensar a baixar, ja comptaven el ramat. Sabien que n'hi havia 892, comptaven. Quant ne falten? De cop hi havia més, perquè ovelles d'una altra estiva se venien a barrejar amb les nostres. Més sovint en mancaven, i doncs els acercaven, els trobaven sovint, i si no els trobaven abans de marxar, tornaven a pujar i els veien. Era molt, molt rara, molt escàs que en deixessin a la muntanya. I si els que deixaven a la muntanya si havien mort, que havien estat malaltes o d'un accident o així. I jo en 15 anys que vaig anar als Angles me'n va pas mancar massa. Me'n va mancar de perdudes o de mortes 10 o 12 en 15 anys.

0: Josep Perales, hem parlat del ramat, també treballes la vinya, l'has mantingut la vinya, tot i que el ramat l'has deixat. Tu has tingut responsabilitats a nivell de gestió, perquè has estat president del sindicat dels ramaders Aspres Albera, ara ets tresorer només, sí. Com que saps això de la comptabilitat, ho domines.
1: Sí, és dir que no érem pas massa nombrosos, el sindicat d'Aspres Albera deuen ser uns 40, el sindicat de la Rosa de Rosselló 10 o 12,
0: i doncs totes perquè va ser també president del sindicat Roges del Rosselló. Ui.
1: I doncs com vaig començar a pensar de m'ha deixat el ramat, em vaig deixar també d'aquestes responsabilitats, és un mot un poc massa fort, però sí, president dels criadors d'aquí d'Aspres Albera, de criadors d'Ovella Roja de Rosselló, eren tots membres de tots els sindicats, de les cooperatives, d'un poc per tot arreu. Deia tot, pres que si hagués volgut anar a totes les reunions, sí. Cada nit era fora de casa. Uh-huh. Ja està de cop dins del dia. Però mira, m'he començat a deixar, com m'he deixat el ramat, m'he deixat un poc de tot això. Em queda, soc conseller a la cava, perquè totes les vinyes ho porti a la cava de Terrats. Uh-huh. I quedar tresorer dels criadors, del GP també, molt menys que abans, sí. Molt menys que abans.
0: Quan va ser president, sempre s'ha fet, em sembla, el RACU d'Argelers, a la Fira dels Ramaders, tu sent president, l'has organitzada?
1: Ja es feia abans que fos president, sí. Jo abans hi havia Elisabela, que va ser presidenta a prop de, veieu, 10 anys, no, 7 o 8 anys segur, i abans deia Joel. Doncs la Fira d'Argelers, si haguéssim pogut fer les dues darreres, seríem a la vintena, fa 20 anys que es fa la Fira d'Argelers. Jo he estat president, pensi, 10 anys. Doncs cada any feien una fira a Argelers amb l'Ajuntament, que ens ajudava molt, amb personal d'Ajuntament, per ser una vitrina de la cria del Rosselló, del que es feia dins del Rosselló, amb vaques, cavalls, ovelles, cabres, porcs, i ensenyar a la gent o al gran públic la nostra manera de treballar i de què servim dins el terme i què produïm. I doncs fa 2 anys que no s'ha pogut fer enguany, 2020, per falta de Covid, i l'any passat, pel mal temps, tot era a punt, però el weekend on teníem de fer això va ploure pendent 2 dies molt i no vam poder fer la fira. Així és que veiem si enguany es podrà fer, que no s'hagi perdut amb tot això, però jo 10 anys he estat president, 10 anys vam fer la fira.
0: Perquè és interessant portar el vostre mestier a la gent.
1: És interessant, és molt de treball, perquè la gent, no veieu, no s'ho donen compte, però treballem tot l'any per preparar la fira, per un dia de fira. I és per dir a la gent primer que existim, i que a prop seu fem productes de qualitat, que siguin vedells, que siguin xais, que siguin cabrits, i la gent que transformen també, ànecs grassos, llana de cabres o d'ovelles, doncs era una vitrina de la cria de Rosselló, i ens feia ple, també ens trobar tots entre companys, doncs en veiem dins l'any, en les reunions dels sindicats o així, però allà era una festa molt de treball, moltes responsabilitats, sobretot pel president, que croava els dits perquè tot es passés bé, que no, hi havia hagut fins a 6, 7, 8 mil persones, i hi havia protecció civil i tot, però en fi, no sap pas mai el que es pot passar. El diumenge al vespre, però ho feien amb a ple, ho feien amb a ple, encara que fóssim que 5, 6, 7 o 8 ens ho preparat tot l'any.
0: I ara tens un gran cortal amb una dotzena de fedes.
1: Voilà.
0: És un luxe per elles, no?
1: Hem venut el ramat i s'ha tornat a vendre algunes setmanes després, mm-hmm. perquè la persona que l'havia venut no s'ha pogut fer. I de cop jo dic que tot això aquí sense ovelles no pot ser, i jo sense ovelles tampoc, doncs com es va vendre, és que me tornaria a vendre 10 o 12 ovelles i dues cabres, així és que tinc 10 o 12 ovelles i dues cabres. El cortal, i m'he guardat el cas, el gos d'atura, el gos de protecció, doncs s'acabaran la retrata amb això.
0: De quina raça són aquests gossos?
1: El gos de mena és un border collie i el gos de protecció és un muntanya de Pirineu, un patú.
0: D'aquests que fan por?
1: Fa por. Sí, pot ser impressionant, però és pas dolent. No. És una gossa i es banyaga com tot. Sí. A priori sí, és impressionant. Si vols entrar que és tancat i que te se posa aquí al portal cridant...
0: Tu repenses.
1: I que, com fer per entrar. Mm-hmm.
0: Tens també un galliner amb gallines de races diferents.
1: De fantasia.
0: De fantasia.
1: Per memorar això, sí? per fer... Per criar gallines i ànecs que no som, ells no són per produir, ells són per fer bonic, per fer exposicions, per ensenyar a la gent que existeixen altres races que les que coneixem per produir. Això és per mamusar, això.
0: I les vinyes? Les vinyes sí que donen sous, no? Tens vinyes a Montoriol, a Terrats, a Fortres...
1: Podrien donar més, sempre igual, però... d'on reportàvem més que el ramat, això és segur. És un dels països on fem el millor vi del món, i no tinc por de dir,
0: sí.
1: I és un dels països on venem el vi el més barat del món, i això es pot verificar. Jo, professionals m'han dit que era el millor terroir del món, però venem el vi a Gat de Paquereta, perquè de temps venien el vi en camions aquí. Aquí com fa 20 anys que venem el vi amb ampolles, eh?
0: Sí.
1: que s'hem fet el pas de la qualitat i de la venda directa. A la cava mirem de desenrotllar això de venda directa perquè és d'un millor report, però per ara les més valudes són els negociants que els fan, que... Enguany hem tingut una petita recolta perquè hi ha hagut molta pressió de mildeu i de ravager, llavors cal posar el menys possible de productes per curar la vinya, però ens canviarà de pas perdre la recolta. Que és un equilibri sempre... Sí, amb vinyes, sí. Fins jo feia més sous amb vinyes que amb el ramat, això ja passa tot.

0: Bé, arribem ja a la fi d'aquesta memòria amb en Josep Perales. Aquesta tarda del mes de gener del 2021, una tarda esplèndida, t'he demanat músiques i per començar m'has parlat d'un antic veí teu aquí a Monturiol, Jordi Barra.
1: Sí, érem veïns de mas amb en Jordi Barra, que se va estar aquí a Monturiol alguns anys, veieu 10 o 12 anys, veieu més. I ens coneixien de ser veïns, i venia de cop sense organització, sense publicitat, venia un vespre a cantar aquí a plaça Monturiol pel poble, per la gent del poble. Sí. Tenia la seva sonó, micro, tot sol, sense orquestra, sense... tenia la banda son i ell cantava així i el veien, venia, els meus sogres venien al gas, venia a grumpar el gas, ens veien pas cada dia. Sí. Eren veïns.
0: El credo nou i sempre vell, el tant com quedarà, el torna a venir Vicenç, cançons que vols que sonin en aquesta memòria. Jean Ferrat també m'has demanat.
1: Sí, Jean Ferrat és dels cantants francesos, és un dels que m'estimi més. I hi ha una cançó que em correspon, és la que tothom coneix, La muntanya, que és un poc el que he viscut de la meva carrera, si vols. Però mira, bé, Jordi Dibarra, les sardanes, Jean Ferrat, sí. Lluís Llach també, veieu.
0: Lluís Llach? Quina cançó voldries del Lluís Llach?
1: O les que són més conegudes, perquè l'Estaca, la Gallineta...
0: La Gallineta, va, què et sembla? Tenim gallines aquí al costat?
1: La Gallineta ha dit que prou, que no vol pondre cap més ou per fer bunyetes ni pedous.
0: Sí. I de sardanes, la Santa Espina, el Vell Penedès...
1: La Santa Espina, el Vell Penedès, les clàssiques. Encara que tenim una sardana aquí a Montrullol, la vam estrenar a Montrullol, és una sardana pel vinyaters de Terrats, que es diu Mi fuga, mi raisin. Fuga perquè hi ha un motiu de fuga de vaca.
0: De fuga, d'acord.
1: I la van estrenar l'any passat. L'estrena oficial va ser a Ceret, a la plec de Ceret, però la setmana abans la van tocar aquí amb una avantpremiera a la festa de Montrullol. I és una sardana que un compositor aquí local va dedicar al vinyaters de Terrats.
0: Ets sardanista, tu?
1: M'agrada molt escoltar la sardana. No la sé ballar, la balli, però no la sé ballar. Però m'agrada molt d'escoltar, o en concert, o has ballat, me'n posi a vora de la cobla i escolti. De ballar no m'hi posi perquè no vull ser ridícul.
0: Josep Perales, estic molt content que m'hagis acollit a casa teua, aquí a Montoriol, en aquesta tarda del mes de gener del 2021, que m'hagis donat temps.
1: No sóc encara jubilat. Des de que no tinc el ramat i la farraja, tinc molt més temps per jo.
0: Aquests dies, quina és la feina de cada dia?
1: Cada matí estic podant les vinyes, i la tarda el tractor de llaurar o de netejar aquí coses que havia deixat de costat fa anys i que ho faig ara perquè tinc més temps.
0: Sempre hi ha coses a fer, no? Suposi?
1: Sempre hi ha a fer, a netejar, a adobar. M'agrada tenir net i ben adobat i llavors no ho podies pas, ara tinc més temps. En fi, la vinya, 30 hectàrees de vinya, se cal pas endormir a poc, sí. Pels demanar. Diuen que en principi compten un home, un tractorista, per 15 hectàrees de vinya. Jo en faig 30, m'he bo, perquè sóc un sol home.
0: Treballes doble, no?
1: No, tinc obrers que m'ajuden.
0: Que t'ajuden, eh?
1: Tinc gent que poden, sí. I no sóc tot sol.
0: D'acord.
1: Teniu de disculpar perquè de cop el meu català és pas ben bé...
0: No.
1: Són un poc que me recordi de casa, un poc a mi a la tele, els informes del 324, un poc que llegeixi, em falta un poc de vocabulari i de cop tinc algun dubte sobre les paraules.
0: Tant de bo hi hagués molta més gent en aquest país que el parlés com tu. Tant de bo.
1: Saps què em passava? Que quan parlava aquí al poble amb agents d'aquí, de l'Aspre, de Rosselló, diu que parli pas català, que parli espanyol. El català és el rossellonès. Aquí diuen, vaig a la Merita pel Mera.
0: Sí.
1: Ells diuen que és català. El català és més aviat, em vaig a l'Ajuntament, encara que l'alcalde és castellà.
0: El Batlle, podem dir.
1: El Batlle. Doncs ja, el català és una llengua tan rica que té dialectes, i el rossellonès és un dialecte del català.
0: Exactament.
1: Doncs, excuseu-me, parli com puc.
0: Gràcies i bon dia.
1: Moltes gràcies a tots.

0: La sardana Mi Fuga Mi Resent, que Claude-Henri Joubert va dedicar als vinyaters de Terrats. Després de l'enregistrament, continuem xerrant, parlem del ramat i de la formatgeria de Sant Miquel de Cuixà. Coneix bé l'Ignasi Civil i la Montserrat Bellmunt, que se'n cuiden. I m'explica que son pare va treballar en la neteja, abans de la reconstrucció, de l'abadia. I tot seguit em conta una història que ell mateix es demana si era certa o no. Son pare sembla que menjava amb els monjos i el dia del Divendres Sant sa mare li havia preparat unes sardes i uns ous durs. I quan es posen a taula veu com els monjos mengen un rostit. Divendres Sant. És pas possible. Els monjos li expliquen que els catalans tenen una butlla papal que els permet menjar carn el Divendres Sant. Josep Perales, just després, es mostra escèptic sobre la veracitat d'aquesta història de son pare. El que sí que és cert és que son pare va treballar amb un enginy en la neteja de l'abadia Sant Miquel de Cuixà prèvia a la restauració que va començar el 1945. Jo, del Mas Riba-Roja, de Monturiol, me'n vaig amb una dotzena d'ous de les seues gallines.
1: Memòria. La nostra gent s'escolta.

0: L'associació Ludopia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
1: Qui perd la llengua, perd la identitat. Si jugueu al Scrabble, sabeu que el joc accepta els noms comuns, els adjectius, els adverbis i totes les formes de verbs, fins i tot conjugats. Més, s'accepten pas els noms propis, aquells que tenen una inicial en majúscula i que designen una persona cèlebre, un lloc geogràfic, com un país o una ciutat, o una marca comercial. Espieu si és estrany. La nostra llengua nos reserva calques sorpreses. La paraula Catalunya no s'accepta. I, en canvi, s'acceptarà Espanya, Romania, Panamà, Alemanya. És perquè tenen un altre sentit. Espanya ve del verb espanyar, trencar el pany de la porta. Romania és l'imperfet del verb romandre. Panamà és el nom del país, ve també d'un barret tradicional. I Alemanya, i bé, és el mot que designa la dona que viu a Alemanya, com qui diria catalana, i bé, se diu Alemanya. Se cal pas refiar de la primera impressió.
0: La Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua, un programa proposat per l'associació Ludopia.
2: Ràdio Arrels. Són les 8 del vespre.
3: Escolteu Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
5: Som el divendres 29 de maig. Bon dia. Temperatures també elevades avui, amb 30 graus a la plana i 22 a la muntanya. Aquesta nit les temperatures seran de 20 graus a Perpinyà, 19 a Serret i 18 a Prada. Demà al matí el temps serà igualment assolellat. Les mínimes seran de 19 graus al Rosselló, 18 al Vallespí, 17 al Conflent, 11 al Capcir i 12 a Cerdanya. A la tarda, un oratge a la muntanya. Les màximes seran de 29 graus a Perpinyà, 31 a Serret, 26 a Prats de Molló, 30 a Prada, 21 a Manlleu i 24 a la Tor de Querol. L'índice UV serà de 9 sobre tot el territori. A la nit, les temperatures seran igualment elevades, amb 26 graus al Rosselló, 24 al Baix Vallespí i 22 al Conflent. Diumenge al matí, sol a tot el país, les mínimes seran de 22 graus a Perpinyà, 21 a Serret, 17 a Prats de Molló, 19 a Prada i 10 a Manlleu i a la Tor de Querol. A la tarda, un oratge igualment present a la muntanya. Les màximes seran de 32 graus al Rosselló, 31 al Vallespí, 28 al Conflent, 21 al Capcir i 23 a Cerdanya.
4: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
6: Ràdio Arrels.

Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat.

0: Escolteu
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels. Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels 100% en català.

quan escriu cada fum un nom d'amic coral, que d'aquí veig la llum de la casa pairal. Quan tinc els meus infants que cada dia creixen i els puc donar les mans als camins que segueixen, què buscaré jo al món que no tingui prop meu?

dos ulls de silenci que recunten la nit. Fer la criada d'un burger.

cantant t'informa tràgic, tetradit i oripusques a Institut Oceanogràfic. Batisca, foca, tiusques.

0: Ara que tenim autopista, és fàcil vagabundejar. Venim per veure la revista. D'això se'n diu perpinyejar. Totes les actrius al teatre excel·leixen a colejar. Anem-hi per rengles de quatre. D'això se'n diu perpinyejar.
1: A més, famílies senceres per espiar tangutejar fan la cua sobre voreres. D'això se'n diu perpinyejar. Per pel·lícules eròtiques ens privem de menjotejar. Preferim anques estètiques.

En un jardí, prop de la bassa, dins la foscor petonejar, una jovencella ben lassa, d'això també se'n diu perpinyejar.

0: Radio Arrels, a Sant Joan la Sella, 95.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: A Ensinyar, 95.

Tinc al més profund del cor una història antiga, el record d'una noieta que vaig estimar. El temps amb la falç fa que al final tot faci figa, però el meu amor és ben viu, res no l'esborrarà. Vaig perdre la tramuntana en trobar la Roser, reina vestida de llana, deessa del carrer. Si les margarides aprenguessin a ballar, és a la Roser que totes farien pensar. Li vaig dir, la Santa Verge és el teu retrat, que Déu vulgui perdonar-me, però era veritat. I si no em vol perdonar, no em fa cap neguit, jo ja tinc l'ànima en pena, sóc un malparit. La menuda anava a missa a resar i resar, i tant bellugava els llavis que els vaig voler tastar. Ella em va dir molt seriosa, què estàs fent aquí? Però va deixar-me fer, les noies són així. Vaig jurar-li per la Verge un amor d'anyell, que Déu vulgui perdonar-me, cadascú per ell. I si no em vol perdonar, no em fa cap neguit, jo ja tinc l'ànima en pena, sóc un malparit. Era una noia com cal, va estalviar-se els crits quan li vaig buscar la brusa, els dos fruits prohibits. Sí que em va dir molt seriosa, què estàs fent aquí? Però va deixar-me fer, les noies són així. Li vaig esquinçar la roba, però no ho vaig fer exprés, que Déu vulgui perdonar-me, no podia més. I si no em vol perdonar, no em fa cap neguit, jo ja tinc l'ànima en pena, sóc un malparit. Vaig perdre la tramuntana en perdre la Roser. La van fer casar per força amb un trist botiguer. Ja deu tenir alguns marrecs que de dia i nit ploren com vedells fent torns per xarrupar del pit. Però abans que ells, la seva mare, jo l'havia mamat. Que Déu vulgui perdonar-me, estava enamorat. I si no em vol perdonar, no em fa cap neguit. Jo ja tinc l'ànima en pena, sóc un malparit.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Realment, si ho mires bé, hi han dos punts neuràlgics d'aquest lloc que es podrien unir amb fils de cosí o amb fils de llana. I sortiria una sèrie d'escultures que la veritat és que estaria... Pues molt bé. Clar, és que l'obra podria ser la reproducció amb llana del sistema elèctric d'un poble petit. Clar, acabaria sent una instal·lació paral·lela, perquè l'ideal seria substituir-la, però no puc deixar un poble sense llum. No sé per quina sensació vull fer tota aquesta instal·lació, però... No sé, la llana me la imagino...

0: Radio Arrels, a Punta Ia, 95.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Els Banys d'Arles, 88.2.

Si el dia es lleva gris i el sol s'amaga darrere un núvol gros de color carbó, obre de bat a bat la balconada i davant d'una copa de vi ben bo, deixa que el dia passi sense cap pressa, deixa que el temps circuli sense avisar, deixa que el vent s'endugui la paperassa, deixa que el dia passi

com vos anau de Manacor a la nit, que heu caminat un quartet, deixau mà esquerra un serrat de muntanyes que tira cap a Xaloc. La primera muntanyola se diu Sermita perquè en el segle passat n'hi havia una dedicada a Santa Llúcia. La tercera, que és un poc més baixeta, s'assembla un formiguer i du per aquest sant una grandiosa roca o penyal que fa la figura d'un covo. Però quin covo, Déu meu! Se diu...

Se diu sa roca del Castellet. Sabeu com és que hi ha tal penyalàs a sa cocuia d'aquest pujol? La gent diu que va ser que una vegada un gigant passava per allà i se va sentir cosa dins una sabata. La se treu i va ser un maculí que li era entrat caminant, caminant. Toma sa sabata, el maculí cau i el segueix sa seva via. Aquell maculí va ser sa roca del Castellet.

Bon jorn, com qui no diu res. Em passà un home nas. Es deia Guillem de Fac. Romangué tan encantat que cantar li envesteix.

i potser tingues sentit, han trucat, el portal és obert, prepara el cafè. Aquesta és la nostàlgia.